0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
4: La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornés.
4: ¡Eh!

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Sintonitzes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
0: Estás escuchando Radio Montornés al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Éxitos encadenados.
6: Encadenados.
5: La música que quieres escuchar.
6: La música que quieres escuchar
5: en Radio Montornès.
6: En Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Súbeme la...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí, que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix, que deixa també un altre carril tallat, i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet, sentit Valls, que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tal de la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de l'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí. La ràdio.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Cuando quieras, maestro.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Com podeu escoltar, avui i en els pròxims dies tindrem així en el programa una veu una miqueta diferent. No nova, tot sigui dit, ja ens hem escoltat moltes vegades aquí a les mañanes. La Míria Toledo i us aniré acompanyant, juntament, això sí, amb la veu de la nostra companya Núria Catxan, durant les properes dues setmanes, aquí a les mañanes, de 10 a 12, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana. I quin tampoc hi falta és el nostre tècnic, el Miquel Zafra. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Mireia, què tal? Bon dia a tothom, com estàs?
1: Doncs molt bé, una mica de dilluns, i és que jo necessito veure el sol. Saps, llavors aquests dies en què
2: complicat,
1: sí, que no,
2: sí.
1: Que sí, que
2: aquests
1: no...
2: Aquests dies complicats, costen. Perquè ens venen canvi, ens sí. Ve un canvi de temps.
1: Bueno, la tardor, no?, que sembla que... Bueno, no sé si a temperatura, però, no?, així com que plogui i tal, no et fa com més de tardor?
2: Home, totalment, és el que necessitem, a més, perquè necessitem molta aigua, perquè si no tindrem una molt mala temporada de bolets, aquelles persones que els agrada anar a buscar bolets.
1: M'encanta.
2: Ja tots els experts estan dient que serà una mala temporada,
1: sí,
2: i com no plogui, serà veritat.
1: O sigui, jo ja vaig menjar les primeres gírgoles de la temporada, i estaven molt bones, us he de dir.
2: Doncs s'ha de dir que els preus al mercat de
1: què són els bolets... Bueno, potser eren també us dic.
2: No estan, bueno, com tot, no? Pràcticament...
1: Bueno, és aviat encara.
2: Sí, però bueno, jo ja he vist bolets que no venien d'aquí, de Catalunya, sinó que venien d'altres llocs de la península i que tenien un preu...
1: Tu tens cara que t'agradi anar a buscar-los, Miquel.
2: M'agrada. Amb la família m'agrada anar a buscar i pràcticament tots els anys acostumem a anar. No som boletaires allò sí. Professionals ni que anem cada cap de setmana, que hi ha persones que sí, però sí que ens agrada, la família ens
1: i
2: agrada.
1: I ja en saps, no? Perquè clar, no pots anar a buscar sense saber de bolets.
2: Sí.
1: Has d'estar, o almenys agafa només aquells que tinguis molt
2: correcte.
1: Clar.
2: Correcte. Nosaltres sabem 3 o 4, que són els que
1: i
2: sempre
1: ja
2: agafem, i ja està. O sigui, no fem experiments ni
1: home,
2: ens mengem qualsevol bolet.
1: Vosaltres sabreu quan valoreu la vostra vida com per anar a fer experiments amb els bolets. S'ha d'anar amb compte.
2: Molt important, sí, sí. Si no coneixes, millor no agafar
1: sí.
2: I anar amb persones que sàpiguen
1: bueno.
2: I que coneguin bé quin bolet estan agafant, no? I si és comestible o no.
1: Doncs després d'una setmana que diuen que plourà gairebé tots els dies, a veure, potser l'ambient canvia
2: doncs,
1: una mica.
2: Aigua i temperatures elevades com les que estem
1: sí.
2: Tenint en aquesta tardor, que hem passat un cap de setmana amb,
1: sí,
2: ahir
1: sí.
2: Em marcaven termòmetres a 30-31 graus.
1: Jo anava de ple estiu, la veritat.
2: La veritat és que bueno, molta gent també a les platges aquest cap de setmana aprofitant doncs, aquesta bonança i aquestes
1: sí.
2: Temperatures. I bueno, sí, ens ha arribat un canvi de temps, ja veurem quanta precipitació deixarà aquests dies, però sí, sembla ser que tindrem uns quants dies de precipitació, pràcticament tota la setmana.
1: Sí,
2: o sigui
1: sí,
2: que,
1: sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Ja ho veurem.
1: És el que nos queda. Per cert, Miquel, has celebrat el teu cumple o no el cap de setmana? O ja el vas celebrar el dia que tocava i ja està?
2: Vaig celebrar-ho dimarts, que va ser el dia de l'aniversari, i divendres, al vespre, també vaig tenir una altra re-celebració.
1: Molt bé.
2: Que faltava encara per celebrar amb una altra part de la família i doncs sí
1: molt bé,
2: vam
1: molt
2: tenir
1: bé.
2: Divendres un sopar
1: i és que és tot d'aniversari, és tot el cap de setmana
2: tu, tot el cap
1: tot
2: de setmana,
1: cap de setmana
2: sí.
1: Un aniversari o un altre
2: bueno, tu també tenies la teva àvia
1: la teva
2: anys?
1: Àvia i la meva cosina fa anys el mateix dia que tu i el dia següent la meva àvia, així que cap de setmana també ha sigut cap de setmana de menjar.
2: Molt bé, a tope.
1: I de celebrar, de veure la família, molt bé, de descansar, sí, s'ha aprofitat. Que, de fet, hem portat aquí unes trufes que les tenim per aquí.
2: Sí, sí, totalment, les tinc aquí.
1: Aquí.
2: Aquí estan. Que a més ha fet la mama Toledo, aquestes trufes.
1: Bueno, sí. Bueno, depèn, clar, la meva seria mama Manrubia, però bueno, sí.
2: Bueno, sí, correcte. Sí, bueno, la mama de la Mireia
1: sí.
2: Ens ha fet aquestes
1: avui
2: trufes.
1: Avui he portat trufes.
2: Però tu dius que són trufes pastitxelli, per què?
1: Clar, perquè li hem fet una marca a ma mare del que és la seva, com li encanta fer pastisseria.
2: Agafo
1: fer
2: una, eh?
1: Vinga, menja.
2: Vaig a fer la prova.
1: És la prova en directe.
2: En vivo i en directe, eh?
1: Ah, espero que t'agradin. Doncs li hem creat aquesta marca a la meva mare, té les seves etiquetes i tot, eh? No et pensis tu aquí. Si fem les coses, les fem bé.
2: Molt bones aquestes trufes pastitxelli.
1: Es veuen d'una altra manera. És que
2: m'estàs donant una energia ara amb aquestes trufes, espectacular.
1: Escolta'm,
2: enviem
1: un agraïment,
2: un agraïment. I una salutació.
1: Crec que sí,
2: a la teva mare.
1: I a la Toni, que ens deuen estar escoltant mentre es treballen, com molta gent que aquí al poble ens escolta mentre estan treballant a les floristeries, a les botigues, a tot arreu.
2: La teva mare està treballant a la cuina.
1: Clara, clar que sí. Així que...
2: enviem una salutació a la cuina, que la cuina sabem que és dura.
1: Molt, molt.
2: Estan a l'escola Camparera.
1: Sí.
2: L'acompanya la Toni.
1: Clar,
2: i la teva mare.
1: I les dues estan allà, vinga, perquè mano, tots mano. Els nens i les nenes de Camparera puguin dinar avui.
2: Molt bé, doncs escolta'm, boníssimes les trufes pasticcelli.
1: Vinga.
2: Enhorabona i a continuar fent més, eh? I que això acabi sent un producte comercial.
1: Pues, home, més d'una persona pagaria per elles. Doncs vinga, mentre el Miquel s'acaba de menjar la trufa, jo us recordo, i per salutació, com dèiem, a tothom que ens estigui escoltant avui, podeu fer fins les 12 del migdia, que ningú us despisti, que ens podeu escoltar 91.2 de l'FM i també a l'aplicació de Ràdio Montornès, al canal de Ràdio Montornès de la tele i a la web radio.montornès.cat, on a més trobareu molts altres continguts que podeu escoltar quan vulgueu, descarregar-los i emportar-los ara també si aneu això, doncs, a caminar o esteu anant de camí a la feina o a treballar a l'universitat, on sigui. I si això del matí doncs us fa una mica complicat i sou més nocturns, doncs a la nit també, a la una de la matinada, també hi ha molta gent que treballa de nit, doncs podeu tornar a escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Com sempre, més recorda les xarxes, a Facebook i a Twitter també trobareu perfils de les mañanes de Ràdio Montornès. I de moment ho deixem aquí. En algun moment Instagram arribarà a Ràdio Montornès, però de moment ens quedem en Facebook i Twitter. Doncs vinga, anem a repassar quin dia és avui, a més de 28 de setembre.
2: Vinga.
1: Que n'hi ha molts dies avui, eh? Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia. I direu, per què avui? És que avui ja, no sé... algú a l'ambient que fa que es contagi, doncs no, va ser perquè avui, un 28 de setembre, però del 1895, és a dir, ja fa moltíssim, Louis Pasteur, o alguna cosa així, espero dir bé, que era científic i metge, va ser el responsable de la creació de la vacuna antiràbica i va ser quan va morir un 28 de setembre, així que avui, per recordar-lo, doncs se celebra aquest dia. Però tenim més dies avui, com el Dia d'Acció Global per l'accés a l'avortament legal i segur, que també es coneix aquesta efemèride com el Dia per la despenalització i la legalització de l'avortament. Que aquí a Espanya, de moment, i dic de moment, tenim aquest dret, però no a tots els països és així. I jo crec, vull aprofitar per dir que tampoc és un dret que s'hagi de donar per fet, perquè jo no sé últimament com veieu les coses, però a mi em fa una mica de por i potser que en algun moment el... perdem un altre cop, així que avui és un dia per reivindicar aquest dret a l'avortament. També avui és el Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Chiari, o Chiari, és una malaltia rara que afecta el sistema nerviós central i que passa quan el tamany del crani és més petit del que és normal o de forma. I a banda d'això, doncs tenim dos dies avui referents amb la informació, com el Dia Internacional del Dret a l'Accés Universal de la Informació, que el que vol doncs és garantir la informació com a vehicle per poder accedir i tenir altres drets i posar en evidència algunes violacions que tenen lloc al món. Al final, si no se sap una cosa, doncs no es pot parlar d'ella. I també és el Dia Mundial de les Notícies, que el que té aquest dia com a objectiu és destacar la importància de la credibilitat del periodisme, basats en fets reals, notícies que han passat i confiables. Que això també últimament, amb la intel·ligència artificial, costa una mica diferenciar què ha passat, què no ha passat, si un vídeo és de veritat, si no és de veritat. Per això és tan important tenir les nostres fonts oficials, diaris, canals de televisió, canals de ràdio, que siguin contrastats i que sapigueu que el que diuen allà és 100% veritat. Jo no sé si tu, Miquel, t'ha arribat algun vídeo, algun cop que dius, no sé si és veritat o
2: sí,
1: no és veritat.
2: Sí, sí, darrerament, amb això del,
1: és
2: com tu dius, de l'intel·ligència artificial...
1: És que al principi, fa un any així, era molt fàcil dir, això és mentida. Però ara arriba
2: costa,
1: un
2: costa
1: punt...
2: costa molt, sí,
1: que
2: sí.
1: Que fa por, que dius, això ha de ser mentida perquè és molt raro, però, ostres...
2: Realment, els muntatges que fan, tant d'imatges com vídeos, com, bueno, titulars...
1: Sí.
2: En fi, s'ha d'anar molt de compte per estar ben informats, sobretot,
1: sí.
2: Canals oficials, no?
1: I no passar-ho.
2: Que juguen
1: un
2: poc amb aquesta informació...
1: Sí.
2: que acostuma a ser una mica, doncs, amb un interès...
1: Sí, sempre hi ha algú darrere, no? Però que a vegades tenim aquests dubtes, igualment contribuïm a passar aquest vídeo a una persona o a una altra, i aquí també nosaltres som una mica més culpables, no? Podem trencar aquest bucle, sí, i dir, doncs, això no ho veig o no ho crec, doncs no ho passo, i ja està. Bueno, doncs, hem repassat les efemèrides des del dia, però avui també hi ha molts sants. Dia 28 de setembre, que celebra el seu sant, són el Sant Wenceslau o Venceslau, Sant Llorenç, Santa Elioba i la Nostra Senyora de la Penya, que no sabia jo que hi havia un sant. Doncs avui celebren aquests dies. I abans d'anar amb les notícies d'avui, Miquel, jo volia parlar també de la Mercè, de les festes que hi ha
2: hagut
1: a Barcelona.
2: Has estat per Barcelona aquest cap de setmana?
1: Doncs no, mira, no he tingut temps, i la veritat és que vaig anar un any quan era jove.
2: I, bueno, escolta'm, sí, ara bueno, ha fet un momentazo,
1: fa, això. Fa molts anys, és que vaig anar, potser fa 14 o 15 anys, i aquest tipus de coses com que...
2: Vols dir llavors que quan eres adolescent?
1: Sí, 16 anys o així... I és que hi ha molta gent en aquests concerts i m'agradaria, però m'agobien molt, m'agobien, no poder caminar, no poder... Sí, no sé, així que no m'hagués desagradat aquest any, però al final hi havia altres prioritats i no he pogut. Però el que sí que faig cada any és veure el piromusical de la Mercè a casa.
2: Online.
1: Sí, bueno, per TV3.
2: Online. Per TV3.
1: Sí, ho fan en directe a TV3, que sempre és a les Fonts de Montjuïc.
2: Sí, aquest any l'han canviat perquè estan fent una reestructuració, no? Allà
1: algunes
2: a Montjuïc.
1: Algunes obres de l'Avinguda Maria Cristina o algú ho havien dit així.
2: Sí. Van traslladar aquest piromusical a...
1: Sí, prop de la platja de Bogatell, a Santa Icària o així, no me'n recordo. A veure, jo, com les Fonts de Montjuïc, què voleu que us digui? No hi ha res.
2: Bueno, diferent, també veure aquest piromusical a primera línia de mar.
1: Sí, estava a la platja, quan es va desbordar, no hi cabia tothom que va voler anar. I jo des de casa, home, potser soc una mica crítica, però és veritat que hi havia plànols que no els acabava... Jo crec que els hi va faltar una mica de previsió o no va sortir com van voler la retransmissió, no parlo del que és el piromusical.
2: Hi havia coses allò en realització que no...
1: Des de l'aire, des del mar, no? I era com, ostres, estàs canviant molt de plano i hi ha alguns que no veig realment el que està passant, no? Però bueno, el que és el piromusical em va agradar les 40... Crec que va ser 48 cançons que van sonar en els 20 minuts que va durar el piromusical, crec que eren 5 blocs, i que les va triar Josep Montero, que és el cantant d'Ocas Grasses.
2: Sí, el cantant d'Ocas Grasses va ser la persona escollida per fer aquesta tria musical i aquesta selecció musical d'aquesta cluenda de la Mercè.
1: Les cançons de la seva vida, que deia, i recordem que per ser Ocas Grasses és notícia perquè aquesta setmana omplen tota la setmana l'Estadi Olímpic.
2: Sí, correcte. De fet, jo crec que està una mica buscat també perquè venia a ser anunciar, no? A tota aquesta roda de concerts que a més tenien venudes ja totes les entrades.
1: Totes, però crec que fa un parell de dies ja havien acabat com de muntar l'escenari, no? I triar com seria la posada en escena i van treure unes quantes entrades més. No sé quan serà la visibilitat que tens des d'aquestes entrades, no? Però n'hi havien 30 noves. I també hi havia molta gent que les va comprar fa un any o quan van sortir i que ara no hi podien anar. I llavors sí, hi ha molta rebenta aquests dies. Així que si us veu quedar amb ganes, segur que alguna entrada trobeu.
2: Recordeu, a més, concerts que en principi, segons ells,
1: eren els últims,
2: sí,
1: no?
2: Per tancar aquesta etapa... com a formació, no?
1: Sí.
2: Ja veurem si realment
1: sí,
2: al final
1: no.
2: És així, perquè
1: no
2: això ho anuncia
1: passa,
2: molta gent i després...
1: Però per què les bandes catalanes que funcionen... van, mira Charango, què ha passat?
2: Ja no veurem, ja veurem què passa amb Oques Grasses, sí. Però sí, en principi, bueno, són els últims concerts d'aquesta formació i, com diem, tot sold out, menys aquestes entrades que potser haurem tret,
1: això, però...
2: Però, bueno, en fi...
1: No.
2: Els afortunats que tingueu entrada d'anar a veure la formació, doncs, o algun d'aquests concerts que faran a Barcelona, doncs ja està, ja comencen, sí.
1: El nostre company José Luis Cano hi va, l'últim, que és el dissabte, així que la setmana que ve que ens expliqui com li ha anat.
2: Bueno, és que José Luis sempre ho peta molt i segur
1: no
2: que s'ho passarà molt
1: bé. Bueno, doncs, jo volia començar avui, aquest dilluns, i tenim amb aquest mood una mica més tranquil·let, doncs amb una de les cançons més boniques que té Ocas Grasses i que va ser la que va obrir el piromusical d'ahir, que és La gent que estimo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I ara anem a fer una ullada als titulars de Montornès, el nostre poble, perquè avui comencen els treballs de desmuntatge de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Bernedes. Així doncs, fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. La coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. Ara la nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. La durada prevista de les feines és de 4 mesos i tenen un import aproximat de 452.000 euros. Durant aquests mesos d'obres es reduirà el 15% de la quota de les persones abonades i es traslladaran les sessions d'aigua gym a les piscines d'estiu fins al 16 d'octubre, on també s'habilitaran carrils per garantir la pràctica de la natació. D'altra banda, s'ha facilitat a les persones abonades la possibilitat de sol·licitar una baixa temporal fins que es restableixi el servei. I aquesta és l'última setmana d'inscripcions per l'esplai de joc, l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des de I3 al 5è de primària, amb el joc com a protagonista. Així ens ho ha explicat la tècnica d'infància, l'Esther Bello.
7: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
6: També, a més d'aquests jocs, s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins divendres, 2 d'octubre, al web inscripcions.montornès.cat. Si voleu més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. Anem a un altre equipament a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre, que ha començat el nou curs, amb places encara disponibles. Aquest curs al centre ha rebut un total de 418 matrícules, 291 de música, 46 de dansa i 81 de teatre. Hi ha places disponibles encara a classes d'instruments com la guitarra flamenca, el violí, la viola, la flauta, el violoncel i la trompeta. També n'hi ha per grups d'iniciació, els infants de 4 anys, i per a conjunts vocals i instrumentals com la banda, els cors de joves i persones adultes o les orquestres de corda i les guitarres. Per més informació i fer les inscripcions, les persones interessades poden adreçar-se presencialment a la secretaria de l'escola de dilluns a divendres de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, al telèfon 93568-6367 o bé al correu electrònic emusica@montornès.cat. I acabem amb un apunt més comarcal, perquè a l'octubre s'iniciarà una nova edició del cicle de cinema infantil en català, conegut com CINC,

0: a Granollers. Serà del 17 d'octubre al 14 de novembre. La programació és la següent. El 17 d'octubre podrem veure Maracuda, el 24 200% Wolf Petit Gran Llop, el 31 d'octubre Little Amelie, el 7 de novembre Hoppers, que ja ens va explicar el seu company José Luis Cano, que tenia molt bona pinta, i el 14 de novembre David, una aventura gegant. Les projeccions seran en dissabte a les 4 de la tarda i amb un preu per entrada de 4,9 euros, tant com per petits com per grans.
1: Les mañanes de Radio Montornès.
0: I què tindrem avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès fins les 12? Doncs de seguida anirem a parlar amb la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ja la tenim aquí amb nosaltres, la Raquel Marco, perquè ens porta dos sortejos. Un, el de l'àlbum de cromos de la Festa Major, i l'altre, el del mes de setembre de la targeta Montornès Som Comerç. Així que si heu participat, estigueu ben atents. Després, a partir de les 11, tindrem una secció que ens ha deixat la nostra companya, la Núria Catxan, amb l'Àlex Suárez, psicòleg i criminòleg, que ens aproparà al cas de l'assassí en sèrie Harold Shiffman, que va ser conegut també com el Doctor Muerte. I després, Miquel, cap a 11:15, avui es, deixarem el micro, perquè ens visita un músic d'aquí ben a prop.
2: Doncs sí, parlarem amb un crooner, aquesta... Bueno, vols escoltar-lo una mica?
0: Vinga, vale.

0: clowns.
1: Doncs aquesta veu és la protagonista avui a l'entrevista musical.
2: Ja no és tan habitual, trobar crooners.
1: Doncs no, ell ve de València, Javier Botella. Parlem avui amb ell per descobrir el seu darrer treball discogràfic, The Art of Love, un disc que sembla ser que ha volgut dedicar als seus pares. Ell ja ens ho explicarà després.
2: Molt bé, doncs estarem aquí atents i atentes fins que arribi aquesta entrevista musical.
1: Et sembla que anem a... Parlàvem abans del temps. Et sembla que anem a aquesta previsió meteorològica?
2: Doncs vinga, va, sí, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui, aquests dies. Anem amb la Noelia García.
3: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temps inestable amb el pas d'un front. S'espera un canvi de temps molt important per aquesta setmana. Durant el dia, cel molt ennuvolat i precipitacions febles. Molta tensió al vespre quan la situació serà més complicada. S'activa l'avís taronja i el perill important per ruixats i tempestes que podran ser localment molt fortes, fins i tot torrencials. La calamarsa podrà superar els 2 centímetres i es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora tant a l'interior com al prelitoral. Avui també baixen les temperatures, màximes de 26 graus a Vic, 27 a Igualada, Manresa i a Sabadell i 28 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufament fluix augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
2: Moltes gràcies, Noelia. Fins demà. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, com fem tots els dies, recordem que avui tenim la farmàcia Pardos al carrer de Palau d'Ametlla, número 17, baixos AB, i que si teniu qualsevol emergència, doncs podeu trucar al 112 o bé a la policia local, al 93 500 11 10.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: La primera convidada d'avui del matí de les Mañanes de Ràdio Montornès tenim amb nosaltres a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bueno, molt il·lusionada, no?, per aquest sorteig que teníem tantes ganes de que arribés.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, és ja com l'últim que ens queda de la festa major.
1: Sí, la última coletada.
0: Sí, sí, sí. Com ha anat? Com ha anat?
1: Pues molt bé.
0: Aquest àlbum de cromos que ha sigut novetat d'enguany. Com us va donar per dir, aquest any fem un àlbum de cromos?
1: Doncs la veritat és que era una idea que ja feia anys que portàvem al cap. És una manera de fomentar al final la cultura local de Montornès, la participació amb el comerç local, i bé, aquest any que hem tingut aquesta subvenció de l'Ajuntament, sí, i llavors també la Generalitat que ens ajuda a fer aquestes cosetes, doncs ho hem tirat endavant i molt contentes, la veritat que molt bé.
0: Heu repartit als col·les, recordem, i després podien aconseguir els cromos comprant als comerços.
1: Exacte, fent compres en els comerços. Hem de dir que, tot i que avui fem el sorteig, sí, vull dir, aquests cromos encara n'hi ha a les botigues i la gent encara pot fer el seu...
0: La idea és completar l'àlbum, no?
1: Exacte, són cromos. 15 cromos i encara hi ha gent que poder no el té un pèl, però que sàpiga que les botigues encara n'hi ha.
0: Molt bé. De la cultura, del poble, no? Són coses relacionades amb,
1: exacte,
0: amb el nostre,
1: sí,
0: poble.
1: Exacte, sí, és la cultura de Montornès, no? Perquè la gent, sobretot la canalla, conegui el que és la cultura d'aquí.
0: Què s'havia de fer per poder participar en el sorteig?
1: Doncs era molt senzill. Al final, a l'obtindre l'àlbum de cromos, aconseguies els 15 que n'hi havien repartits per totes les botigues. Sí. T'inscrivies en un formulari, en un QR que ja havia escanejant-lo, i posaves el teu nom, les teves dades i el número que hi havia al darrere de l'àlbum. Hi havia un número que cada un el tenia diferent. I res, molt senzill. Bueno, de fet, han participat 230 persones.
0: Molt bé.
1: Que som les que tenim aquí a la ruleta. Hem preparat...
0: La Raquel ho té tot superpreparat, m'han portat una ruleta molt colorida.
1: Sí, perquè al final, bueno, doncs tenim tres guanyadors. Recordem que són tres targetes regals, sí, de 75 euros per gastar al comerç local. I bé, ja les tenim introduïdes, aquests números, no tenim els noms ni de les guanyadores encara, perquè sí que hem posat, bueno, per la llei de protecció de dades ja sabeu que no podem donar, sí, cap dada personal, així que hem posat el número dels àlbums que la gent ha anat introduint en aquest formulari.
0: Perfecte, o sigui que espero que tothom el tingui guardat, és que aquest àlbum,
1: sí,
0: és per guardar,
1: perquè
0: no només per al sorteig, sinó com a record.
1: Sí, és un record, la veritat, però sí que és veritat que les bases deia que després hem de presentar, clar, aquest àlbum i comprovar que estigui tot omplert amb els 15 cromos.
0: Molt bé, doncs de quants euros és cada targeta?
1: 75 euros, que el podeu gastar no només en una botiga, sinó en diverses, vull dir, es pot fer, aquest saldo es pot fer servir en diferents botigues.
0: Genial, doncs a veure, anem a conèixer, va, aquests, bueno, no noms, aquests números dels àlbums.
1: Sí, recordem també que, tot i que només sortiran els números, després la Unió de Botigues es posarà en contacte amb elles i els hi donarà aquesta targeta i, bueno, podrem fer fotos si ells volen sortir a les xarxes socials i donar-se a conèixer.
0: Ai, doncs sí. Així, si algú ara no pot escoltar, doncs la Unió de Botiguers es posarà, si sou aquella persona guanyadora, en contacte amb vosaltres després d'haver pogut participar en aquest sorteig i rebre aquesta targeta de 75 euros per gastar el comerç local, que tenim de tot aquí al poble. Sí. Doncs vinga, va, Raquel, tira de la ruleta.
1: Vinga, va,
0: és com
1: tu vols ser tu la...
0: Estem, no? De tira de la
1: vols
0: ruleta.
1: Vols ser tu la mà innocent.
0: Vinga, va, jo...
1: Has de donar aquí.
0: El spin.
1: El... Sí.
0: A veure,
1: Mira, comprovem que estan els 230
0: jo
1: números.
0: Jo veig molts números, veig,
1: sí,
0: aquí. Vinga,
1: i fem
0: va.
1: Un primer guanyador. Recordem que tenim tres guanyadors i després suplents, vull dir, perquè
0: per cadascú.
1: Per si algun àlbum d'aquests no està, sí, acabat o no el poden presentar.
0: Com gira, la ruleta.
1: Sí, és ben colorida, sí, sí.
0: A veure...
1: Ara ens sortirà aquí el número...
0: A veure, hem de mirar ara.
1: Això...
0: Pot ser aquest?
1: És el 1037. Exacte. El primer guanyador de la targeta regal de 75 és el número d'àlbum 1037.
0: Molt bé. Clar, és que heu fet molts àlbums, Raquel.
1: Sí, clar, eren 1500.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale. Llavors ara tindrem un segon guanyador.
0: A veure què li toca. Clar, jo no sé, amb 75 euros què podríem comprar, De tots. Aquí a Montornès.
1: Aquí tenim el 896.
0: Segon guanyador, 896, segon àlbum guanyador.
1: Segon àlbum guanyador. I ara, doncs, un tercer, que si vols donar-li tu.
0: Vinga, va. Aquí. A spin un altre cop.
1: I aquest serà el tercer guanyador, la tercera guanyadora.
0: I tindrem els tres primers. Si aquests seran avisats per la Unió de Botiguers, no? I si presenten el seu àlbum i tot està bé, doncs seran els guanyadors.
1: Uh-huh. I tenim el 1012.
0: Molt bé.
1: 1012. I ara, si et sembla, ràpidament farem els cinc suplents que ens calen.
0: Vinga.
1: Perquè
0: la mentre serà... gira la ruleta, Raquel, recorda'ns quins són els tres números guanyadors.
1: Sí, el primer número guanyador és el 1037, el segon guanyador és el 896 i el tercer el 1012.
0: Perfecte, que rebre una targeta regal de 75 euros cadascú perquè està aquí a Montornès i ara estem fent, doncs, els suplents, per si en cas.
1: El número 30...
0: Mira, que baixet, aquest.
1: És el primer suplent, sí, ens hem d'anar dels 1.000 al 0-0. Ara fem girar la ruleta amb un segon suplent.
0: Hi ha un límit? O sigui, un límit. Hi ha una data per poder gastar els diners?
1: Sí, tenim 3 mesos de caducitat. Nosaltres normalment a les targetes regal sempre fem 3 mesos per...
0: Molt bé.
1: Vale, ens ha sortit el segon suplent, que és el 1.190...
0: Jo vaig tirant de la ruleta, Raquel,
1: sí.
0: Jo aquí...
1: Fins a 5, necessitem fins a 5.
0: L'he agafat. Dic que després d'això farem el sorteig del sorteig de setembre, que fou també amb l'aplicació Montornès Un Comerç, no?, de la targeta.
1: Exacte.
0: Que era, no sé si eren 15 o 16.
1: 15 passis per anar a les Bernedes, al gimnàs. Vinga, ja tenim el tercer suplent, que és el 622.
0: Genial.
1: Vinga, ens en faltaran dos.
0: A veure... Clar, amb aquest 75 també podem comprar menjar, i estava pensant, amb un electrodomèstic, però podem comprar menjar.
1: De tot.
0: Molt bé.
1: I la canalla també, doncs, pot comprar-se sabates, pot comprar-se llapisos, llibretes, vull dir, flors, hi ha de tot. Ja sabeu que a Montornès tenim de tot.
0: Sí.
1: Tenim el quart suplent, que són el 1184.
0: Doncs vinga, anem per l'últim suplent d'aquest àlbum de cromos, aquests premis de l'àlbum de cromos.
1: Sí, finalment, el cinquè suplent.
0: Molt bonic, es podeu guardar aquest àlbum. I recordeu sobretot que queden encara cromos que podeu aconseguir, que si no us ha donat temps, no penseu que això ja s'ha acabat.
1: Doncs mireu, tenim el 552 com a últim suplent.
0: Perfecte. Doncs ja ho tenim tot marcadet.
1: Sí, en el cas, ja sabem que en el cas d'aquests tres guanyadors no tinguessin el seu àlbum en correcte, doncs passarien per ordre en els següents suplents. Doncs aquí arriba l'àlbum de Cromos, molt contentes de poder, bueno, creiem que ha agradat molt. La veritat és que l'altre dia em parava una noia al carrer i em deia que les mares havien fet grups de WhatsApp per intercanviar els cromos.
0: Esto lo tengo, pasa un, ¿no? Te lo cambio por no sé què, el del bou te'l canvio
1: per ser una primera edició, la veritat que molt contentes, i a veure si doncs, l'any que ve podem fer una altra i bueno, doncs gaudir d'aquesta festa major i d'aquestes novetats.
0: Espero que sí, a més queda molt xulo perquè és així petitó, vull dir que no ocupa gaire,
1: no,
0: podem guardar
1: fàcil,
0: perfectament, no? Sí. Aquesta festa major que també heu fet el concurs d'aparadors.
1: Hem fet el concurs d'aparadors, que també ja en tenim les guanyadores.
0: Sí, que va costar que la gent s'apuntés, no? La gent ha decorat moltíssim, perquè tu passejaves pels carrers del poble i dius, uau, no? Que guai que la gent hagi decorat el seu balcó, la seva finestra, el que sigui. I després ha costat com que facin la inscripció, si és un momentet.
1: Ah, sí, el que passa és que sí que és veritat que hi havia molts carrers, que hi havia molts balcons decorats del mateix...
0: Bueno, o sigui, clar, potser s'han ajuntat, no?
1: Llavors veïns, deien, veïns. Clar, però és que si ens apuntem al sorteig, o sigui, al concurs, doncs aquí s'emporta el premi, clar, perquè som tota l'escala, no? I ha costat una mica per això, però bueno, molt contentes també amb la participació.
0: Que bé, doncs tanquem festa major, ja s'ha acabat, i anem que avui dèiem que teníem un altre sorteig, que cada mes, Raquel, feu sortejos amb la targeta Moneder, la targeta Montornès Som Comerç, heu sortejat pues, pràcticament de tot, sí, entrades pel teatre,
1: sí,
0: targeta regal, i ara, doncs, per tornar al gimnàs, no sé si, això vol dir que després de l'estiu de festa major ens hem passat una mica i toquen
1: bueno,
0: al gimnàs.
1: Sí, ja sabem que comença com l'any, al setembre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, veritat.
1: I comença la rutina i bueno, la gent doncs anima a fer aquest, bueno, aquest exercici en els espais que per exemple tenim aquí a Montornès, que tenim les Bernedes, i bueno, vam pensar que una bona manera d'animar la gent a fer esport,
0: sí, que és molt sa, home.
1: Sí, molt important. bueno, és una l'Ajuntament ens va proposar fer aquest sorteig de les entrades i vam pensar que seria una bona iniciativa i,
0: doncs sí.
1: I bé, era molt fàcil, al final només havies d'utilitzar la Moneder del 7 al 27 de setembre i avui que és 28 fem el sorteig. Ens posarem en contacte amb les persones guanyadores. Ja sabem que per la protecció de dades no podem donar els seus
0: el nom cognoms, complet, no?
1: Però sí que donarem el nom, perquè al final pues una noia o una dona que es digui Rosa, no? Pues pot ser qualsevol i no donem
0: clar
1: aquí
0: que sí.
1: Dades personals.
0: Home, sí, perquè qui ens estigui escoltant no estarà pensant, seré jo,
1: sí,
0: seré jo.
1: Bueno. Només, sí, sí, només haurà d'obrir el mail, perquè jo de seguida que arribi al despatx doncs els enviaré aquest mail perquè puguin passar a recollir el seu passi.
0: Molt bé, doncs 15 passis per la mateixa persona.
1: Per diferents, són 15 persones diferents les que guanyaran aquest
0: bé,
1: passi diari. Sí, sí. Llavors, tenim aquí preparat les entrades de les Bernedes.
0: Clar que sí, tenim que tot estigui ben fet.
1: Sí, són 15 passes, que aquí tenim com a xecs, però bueno. Mireu, tenim tots els clients que hagin passat la Moneder del 7 a la 27 de setembre. I són 15 número de xecs. Així que, si voleu, li donem el
0: inici. Que tenim intriga
1: aquí. I molta
0: aquí.
1: Sort a tothom. I gràcies a tots per participar i per tenir i fer servir la Moneder, que ja són més de 2.200 usuàries.
0: La podem portar al mòbil. També teníem
1: molt
0: una
1: fàcil.
0: Física, no?
1: Sí, tothom que la vulgui fer servir només ha de dir el telèfon o el seu DNI. I bé, mira, ja tenim aquí el nom de les guanyadores,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Veig que hi ha molta noia, molta dona.
0: I hi ha moltes que compren molt, eh?
1: Sí,
0: que, no és només
1: que la fan servir a tot arreu.
0: Sí, que bueno. No vaig un dia i ja està, no? No, molt bé, com és local.
1: Doncs mira, direm els noms de les 15, si
0: home, clar
1: bé.
0: Que sí, vinga.
1: Sí, mira, és la Maria, l'Alba, l'Alícia, la Lourdes, Cristina, Valentín, un home, Maria, Naviana, Maru, José Luis, Rosario, Josefa, Maricruz, Pablo i Mònica.
0: Molt bé.
1: Aquestes són les 15 persones que rebran
0: el seu passi per poder anar fent les Bernedes.
1: Sí.
0: Que entenc que no va que no va amb nom. Vull dir, si alguna d'aquestes persones fos abonada del CEM...
1: Bueno,
0: podria...
1: et pots cedir, sí,
0: qui
1: sí.
0: Vulgui,
1: jo
0: no?
1: Passaré bueno, de fet, he d'omplir jo els noms en els passis, o sigui que si no, si ella ja és assídua, doncs pot convidar qualsevol dels seus familiars o amics.
0: Molt bé, així que podem dir, aquell amic que se resiste a provar a fer esport, doncs,
1: sí.
0: Si us ha tocat aquest passi, podem anar.
1: Sí, és un bon
0: regal. Mira, home, clar que sí.
1: Sí,
0: molt bé, està molt bé. Que aquí a CEM fan classes, ara he dit que la piscina interior està tancada des de avui per aquestes obres, però que tenim la sala de fitness, tenim diferents classes, tenim estiraments, bueno,
1: sí, qualsevol
0: que està molt bé amb els vestuaris, les seves dutxes.
1: Exacte, sí, sí, bueno, qui no hagi anat pues, pot anar a veure, passar el dia allà i que els expliquin totes les activitats que fan.
0: Clar que sí, clar que sí, que es faran segurament un tour per tot el gimnàs. Bé, doncs 15 passis, com deia la Raquel, avisarà a totes les persones guanyadores perquè puguin, clar, hauran de passar a buscar el passi.
1: Sí, els direm on poden passar-lo a buscar, segur que en alguna de les nostres botigues, allà dient el seu nom i portant el seu DNI, ja li donaran aquest passi.
0: Molt bé. Escolta, Raquel, ja esteu preparant altres sortejos, altres coses, perquè vosaltres no pareu mai.
1: Doncs sí, de fet ja estem endinsats amb la campanya de Nadal.
0: Ja, vaig veure l'altre dia una story de la meva botiga i vaig dir, uau, i això ja està aquí.
1: Sí, sí, nosaltres ja sabeu que treballem 3 mesos abans les campanyes i bé, bueno, tenim també Halloween, també tenim el Black Friday.
0: Sí,
1: que
0: el
1: tenim al novembre i són aquestes les campanyes que
0: ostres.
1: Ens queden juntament amb el Nadal, que tenim molts sortejos que segurament torni al rasca-rasca, aquell rasca-rasca que ens ha agradat tant el Nadal i bé, acabant de preparar cosetes.
0: Déu-n'hi-do, clar, ara bé, Halloween és el que tenim més proper.
1: Sí, el 31 d'octubre, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja el tenim a tocar. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, i ens pots avançar algú del que es farà?
1: Bueno, estem acabant,
0: Encara no, encara no.
1: Uns dies abans segur que ens veiem, ens tornem a veure
0: clar,
1: i
0: sí.
1: Us avanço tot el que...
0: Perquè sí que pel Black Friday ja sabem que són ofertes, no? Un petit descompte,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí. El que passa és que volíem fer alguna novetat i estem acabant de veure-ho i esperem que també us agradi molt.
0: Genial. I, bueno, i de la targeta Moneder, pràcticament cada mes.
1: La targeta Moneder, sí, estem preparant ara per l'octubre també unes entrades pel teatre. Ja sabeu que tenim la cartellera nova.
0: Sí, sí, ja la tenim. Sí. Comencen aquesta setmana, de fet, ja els espectacles.
1: Tardor, sí. No? Si no m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: I tenim preparades algunes, o sigui que també ara acabem aquest i comencem una altra. Es tracta que la Moneder no pari i que es faci servir a tots els comerços.
0: Doncs estarem atents, atentes a aquestes novetats de la Unió de Botiguers. Com deia, estan preparant la campanya de Nadal, que vau fer fins i tot una mica de... Doneu-me idees, a veure què us agradaria,
1: sí, bueno,
0: no?
1: Sí, sempre ja sabeu que la Unió de Botiguers està oberta a tot tipus de suggeriments i ens agrada que ens diguem, escolta, doncs mira, rasca, doncs no, sembla que no ens agrada tant. O mira, i escolta, per què no proveu de fer alguna altra cosa, com, no sé, un calendari, o, no sé, ara m'invento, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però estem oberts, ja sabeu, via Instagram o via mail o via WhatsApp, sempre podeu comunicar amb nosaltres, així que oberta a tothom.
0: Molt bé, doncs Raquel, moltes gràcies per haver vingut avui.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai a la ràdio.
0: Clar que
1: i,
0: sí.
1: I poder fer bueno, aquest sorteig.
0: Hem fet dos sortejos en directe, recordem el de l'àlbum de Cromos, també el d'Espacis, el fem les Bernedes, amb la targeta Som Comerç, la targeta Moneder, i que tothom rebrà un correu si ha sigut la persona guanyadora, que no es preocupi si ara mateix doncs, ha perdut una mica el fil, doncs que ho rebrà. Raquel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Estarem atents, atentes, i ja parlarem de Halloween, del Black Friday, de Nadal i de lo que sea.
1: Sí, dintre de poc.
0: Moltes gràcies, Raquel.
1: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Conecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai què tenim sota els peus? I no em refereixo a quin tipus de sol trepitgem i aquestes coses, sinó a què hi ha més enllà de la superfície on reposen els nostres peus. O què hi ha hagut al llarg de la història. A la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, aquesta pregunta dona nom a una exposició que repassa 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. Aquesta mostra itinerant fa parada al Museu de Lleida per fer-nos viatjar fins als nostres orígens. Una bona oportunitat per descobrir la diversitat geològica i biològica de la zona a través de fòssils, roques o reconstruccions. A més, amb novetats, perquè les excavacions paleontològiques al Prepirineu lleidatà han permès trobar restes com ossos o petjades. Per tot plegat, la mostra aterra al Museu de Lleida amb novetats pel que fa a reconstruccions, com per exemple una espècie de dinosaure titanosaure, l'abditosaure o la d'un rèptil volador. Són elements que s'afegeixen als 120 fòssils i roques que s'han recollit en 22 municipis de Ponent i el Pirineu i a 5 reproduccions d'animals que ja estan extingits. Fins al 12 de febrer del 2023 podeu visitar al Museu de Lleida l'exposició Què tenim sota els peus? 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. En trobareu tota la informació al web museudelleida.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.

Continuem en directe a les Mañanes de Ràdio Montornès. Queden 4 minuts per arribar a les 11. Hem parlat amb la Raquel Marco i a la tornada de notícies parlarem amb, bueno, escoltarem a l'Àlex Suárez, psicòleg i criminòleg, que ens presentarà un nou cas d'un assassí en sèrie. Serà amb la nostra companya, la Núria Cachan. Abans d'això, ara parlem de Taylor Swift, perquè ha publicat un nou disc, que aquesta dona no para, no para, cada tants mesos té disc nou. Doncs el tenim disponible des del divendres i l'ha presentat amb aquesta cançó, Patient Zero. Amb ella us deixem, anem a notícies i amb la Núria Cachan i l'Àlex Suárez.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Classics Megamix Volume 2.
2: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
3: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb ganes, com sempre. Això és el bo de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. La ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio? Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé? Doncs a través d'Instagram, per exemple, amb la roba al davant, Generació Chic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Chic i, per què no, altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de saque, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slowhand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: aquestes llàgrimes al cel no pot ser d'una altra manera, ja saps, ja t'ho he explicat cada vegada que posem aquesta cançó i bé, l'hem posat més d'una vegada. Aquesta Tears in Heaven és la cançó que va escriure l'Eric Clapton just uns mesos després de que el seu fill Connor caigués, es precipités des de la seva vivenda, des del seu apartament a Manhattan, des del pis 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh? És el Vanilla Ice, un raper americà que ens porta aquell...

un geladet de vainilla. No sé si anava ben bé per aquí la cosa. Ja saps que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, Vanilla, Vanilla Ice... Potser sí que ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu què ets, més vainilla o...? Ah, no, que parlem de gelats. Val, val, no, no, no, sortim de, no ens sortim de mare, que al final encara prendrem mal aquí. Ice, Ice Baby. Let's get out of here. Where's your mother? És l'àlbum de debut, és la, per la cançó que vam conèixer, el Vanilla Ice, doncs aquest Ice Ice Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejàvem, anem a buscar una versió d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com guapa, guapa, perquè sí, com...

Això surt d'un àlbum que es deia Veneno en la piel. Aquesta és una versió, en la que incorporaven doncs, aquest rap així cantat pel Auseron, que mira, que té aquella gràcia. Què, ho provem o què? Que ens agrada, no podem fer més. Aquestes parietes ens agraden, i llavors fem el burro una estoneta. Va, ens acompanyes o què? Va, vinga, fem-ho junts, va, sí. Fem-ho junts, va.

0: sonades d'olla dels Auxerón, quan encara estaven en l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... Sí, no, aquest és del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents. Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Chic. A vegades cantes, diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rain.

Ai, aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja saps que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, dels veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens queien bé. Era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava, perquè era així com dolceta i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan eren els nostres ídols del superpop. Ai. De rossets amb serrell també, aquests en podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Mother Talking, Sherry, Sherry, later. Oh,

Aquell Sherry Sherry Lady, que segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Mother Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. Ai, quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és un de... i el Thomas Anders, la parelleta que feien, que eren aquests Mother Talking. Nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia, doncs amb gent com els Mother Talking, com la Sissy Katz, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louie, l'Atlantic is calling. A uns grans dels 80 i els 90... Aquest parell, aquests duet, aquests dos en Mother Talking. Mira, de dos en dos anem també ara. Sí, senyor. Va, què passa? Aquests dos tenen una altra història. Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, de que no cantaven ells i de totes aquestes històries. Però sí, senyor, nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres Milli Vanilli.

0: Girl, you know is true és una història aquí que tenim que... aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Yes, you know it's true. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí, i que ja segur que la coneixeu. Aviam, anem per parts, a veure qui són aquest parell. Primer, coneixem-los, Milli Vanilli. Ni es diuen Milli, ni es diuen Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan. Aquest és el nom d'aquests dos personatges, que un era jugador de futbol, bé, eren ballarins... Els agafa un paio, un productor alemany, que es diu Frank Farian. Aquest sí que el coneixes, és el mateix dels Bonnie M, que després també vam saber que tampoc cantaven ells. Bé, Frank Farian, al final és el que fa les cançons, fa les produccions, ho grava, ho fa tot, això, i busca dos xavalets guapos, d'aquests forracarpetes que dèiem abans, amb bon cos, que saben ballar, bons ballarins, i que fan els playbacks, molt bé. Però no ho expliquen, això. Treuen el disco, els... de fet la cançó tampoc no és ni d'ells, la cançó és una cançó americana que ve com que hi havia bases americanes a Alemanya, doncs des d'allà doncs, escoltaven aquesta cançó i diuen, hosti, aquesta cançó tocada així una mica més amb rotllo més eurodance ha de funcionar molt bé, i això és el que va fer el Frank Farian, va agafar aquesta cançó d'un grup americà que la veritat és que sona com molt més suau la versió original, ells la van agafar, el Frank Farian la va agafar, la va retocar pels Milli Vanilli, va fer aquesta versió que van vendre una borrada, una autèntica borrada. Una autèntica borrada, parlo de milions de discos, eh? Per això fins i tot els hi van donar un premi Grammy. Mira, van vendre més de 7 milions de còpies. Li van donar el Grammy al millor artista revelació de 1990. Després els hi van haver de... És la primera vegada a la història que Grammy retira un premi. Això va ser pels Milli Vanilli.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Everybody, everybody, everybody, chic.

0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar. Sí,

0: I Jo Quiero Bailar Toda la Noche. Aquest Jo Quiero Bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a juntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest, tota una història, allò de la Sonia i Selena, Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí de Barcelona, la Sonia, eh? Mare. Yo quiero bailar. Ai, toda la noche.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic.
0: Anem amb aquesta banda, sí? Aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt... com molt guai, eh? I que al final et va pujant, et va pujant la història i t'envia dalt de tot el Simply Red, la banda del Hangnell, de Mike Hangnell. Ja ho saps, ja els coneixes. Les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. Des del Man and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simpli, no? Anem a fer-ho bé, que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: Salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble aquest, aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que deien, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com quan el John Travolta a la pel·lícula Gris agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased

Rock and roll del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera dels high schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xic, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Grease, per exemple.

Grease Lightning, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, eh? Però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Bunny and the Master Mixers, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Bunny... No, Bad Bunny. Jay Bunny and the Master Mixers.

0: Amb això arribem doncs al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jeff Bunny and the Master Mix, dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, de, dels anys 80, que ens van fer ballar, això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que el Generació Chic sigui això, una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya, que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista de València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
1: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
9: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
14: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
15: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
14: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
1: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
17: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
16: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
19: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
18: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
20: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
21: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
20: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
6: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
0: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
0: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
5: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: Notícies en xarxa.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
5: Montserrat Covero, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solaria i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio, ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duc ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
4: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
3: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
1: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
5: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
8: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
7: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
1: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
5: Fonts de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
1: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
5: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
1: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
5: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada...

0: vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
1: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quirze Nas Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Veszprém. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
2: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
0: I encara en handbol, el Fraikim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
3: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
0: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
4: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues i m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta o un armari ple de cartes o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu

Bròquil, estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant de llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports han a freixer la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluïsmi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluïsmi. El control de so i d'ànim al Francesc Ávila, la redacció i coordinació a la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
9: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
17: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
16: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà a Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
5: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
22: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
5: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
0: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
5: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
7: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
5: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
5: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica, amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
24: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
23: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
5: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
3: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia en paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos acumulado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fràquim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per la següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

那个。

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastic, mon amour.
3: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Che la cicchetta è

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat Decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantàstic, mon amour.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
3: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
2: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Els efectes locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: Soleu Santillán ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
5: 91.2 FM.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Ja estem de dilluns. Tornem a estar de nou amb tots i totes vosaltres a Ràdio Montornès amb un nou programa de La Intersecció, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt. Si us voleu quedar, que jo espero que sí, ho podeu fer a 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la TV. I a més, a les 10 del vespre podreu tornar a escoltar aquest mateix programa en el nostre territori nocturn, on podreu tornar a gaudir de l'hora que encara ens queda per endavant. Com sempre, a la part tècnica m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, de dilluns, no?
1: I tant. Sí, sí, sí, ha costat una mica, però
2: bueno,
1: bé. El
2: cap de setmana bé?
1: Molt bé, de menjar moltíssim, de celebrar cumples...
2: No m'estranya això, eh?
1: Sí, ja sabeu que a casa meva el menjar no hi falta, i sobretot si hi ha celebracions de pel mig. I molt bé, molt guai, ja ha passat, i ja torna una altra setmaneta, que ja sembla que serà més de tardor, no? Així, amb aquests núvols.
2: Això ho diuen, no? Que venen una mica més de pluja i tot plegat, no?
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Benvinguda sigui.
1: Doncs sí, ja ve com de gust ja, no? Per fer-te això una infusió calentona... Clar, que diuen que la temperatura tampoc és que baixi gaire.
2: No, no serà cap meravella, no, tampoc?
1: No.
2: Però, bueno, hi ha una manteta, una infusió...
1: Sí,
2: no?
1: Ja
2: així
1: ve com més de gust.
2: Una tarda tonta d'aquestes.
1: Jo crec que ja trauré, ja trauré les carbasses que tinc de decoració per ficar-les per casa. Ja em comença a venir de gust una mica així i fer més la casa com més acollidora.
2: Decoració de tardor,
1: sí,
2: no?
1: Sí, jo crec que
2: unes fulles seques, no?
1: Unes pinyes.
2: Coses. Sí, te veu.
1: Oi que sí. I tu què, Sergi, què tal, cap de setmana?
2: Molt bé, doncs hem estat així una mica de magia, la natura, una mica de caminata. Bé,
1: la natura sempre
2: va bé per desconnectar una miqueta.
1: Ai, sí, sí. Doncs ja està, ja ha passat. Espero que també vosaltres hagueu desconnectat i que torneu a connectar avui ja per tornar a la feina, al col·le, a la universitat, allà on aneu. I us quedeu amb nosaltres, com dèiem, fins les 6, perquè avui tenim un munt de coses de les que parlar. Avui començarem parlant de la Unió de Botiguers, perquè aquest matí ha estat per aquí, per la ràdio, la dinamitzadora de l'entitat, la Raquel Marco, per fer no un sorteig, sinó dos sortejos, que si sou persones guanyadores ja haureu rebut un correu, potser l'heu de revisar bé, i també parlarem, bueno, doncs una mica de com ha estat el final de la Festa Major per ells, perquè han fet un àlbum de cromos, han fet també el concurs d'aparadors i de balcons... I ara ja els hem vist publicant stories, coses de Nadal, eh? Ja preparant la campanya de Nadal.
2: Sí, sí, ja ara tenim la cantonada.
1: Clar, és que els comerços s'han de començar a preparar amb molta antelació. I de fet, ens que ens deien era si teníem suggerències o qualsevol idea del que ens agradaria que fessin al poble, que ens poséssim en contacte amb ells. Doncs bé, avui de la mà de la Raquel parlarem d'això una miqueta. També avui, com tots els dilluns, repassarem l'actualitat esportiva, què ha passat aquest cap de setmana o què han fet les nostres entitats. Ja les lligues estan a tope, ja tenim resultats dels nostres clubs de futbol, de bàsquet, també han començat ja competicions al Club Atletisme Montornès, han començat competicions també al Club Karate de Montornès... Bueno, hem tingut per aquí, pel poble, ahir precisament una cursa ciclista a Montornès Nord. Ja està tot en marxa i avui repassarem què és el que ha passat en les nostres entitats. Però avui també tindrem una mica de música. Primer parlarem, hem convidat avui el president de l'Associació de Músics de Març Ferrer, en Carles Fernández, que també el coneixem amb el seu nom artístic, Dolce Papa. Per què? Doncs perquè per primer cop aquest any, a més del Vallès es crema, tindrem el Vallès es gela. A veure si és veritat que fa una mica
2: molt
1: fresqueta.
2: Molt ben trobat, això.
1: Sí, tindrem els companys del Hielo, que el dia d'abans, el dissabte, dia 10 d'octubre, estaran oferint-nos aquest festival de música més urbana, una miqueta més de reggaeton, i avui en Carles Fernández serà l'encarregat de presentar-nos aquesta proposta. I després tindrem música. No sé si ja seria tan bona. Jo crec que serà més dolenta, aquesta és la idea, perquè avui tenim la primera antibatalla de la temporada. Com acostumem a fer, en José Luis Cano i jo mateixa portem dues cançons novetats de la setmana, però en aquest cas, en comptes d'intentar trobar el millor del millor, hem intentat seleccionar les que menys ens han agradat. I Sergi, serà tu qui decideixi, com sempre, qui s'emporta el pont.
2: Exacte, a veure quin nivell tenim avui, no?
1: El nivell ja estava alt. De fet, hem tingut una mica aquí de controvèrsia. Gairebé hem hagut de treure, José Luis i jo, els guants de boxa.
2: Ah,
1: per...
2: sí?
1: Home, sí, sí, esto, si es batalla, es batalla. En sèrio? I, ah, no, tu no pots portar aquest artista, no, doncs tu llavors has de treure aquesta, perquè no sé què, perquè és que hi ha artistes que tot el que treuen...
2: Haurem de revisar el reglament, de
1: sí,
2: l'antibatalla.
1: Sí, jo crec que l'hauríem d'actualitzar. Però, bueno, al final ens ha quedat una antibatalla bastant competent, així que a veure què passa cap al final del programa. També, si tenim temps, parlem de curiositats i d'efemèrides, però hem de començar, tenim fins les 6 només. Abans de tot això que us acabo de presentar, com sempre, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui han començat els treballs de desmuntatge de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. Així doncs, fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. La coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. La nova coberta ara estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. La durada prevista de les feines és de 4 mesos i tenen un import aproximat de 452.000 euros. Durant aquests mesos d'obres es reduirà el 15% de la quota de les persones abonades i es traslladaran les sessions d'aigua gym a les piscines d'estiu fins al 16 d'octubre, on també s'habilitaran carrils per garantir la pràctica de la natació. D'altra banda, s'ha facilitat a les persones abonades la possibilitat de sol·licitar una baixa temporal fins que es restableixi el servei. L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre comença el nou curs i encara queden places disponibles. Aquest curs del centre ha rebut un total de 418 matrícules, 291 de música, 46 de dansa i 81 de teatre. Hi ha places disponibles a classes d'instruments com la guitarra flamenca, el violí, la viola, la flauta, el violoncel i la trompeta. També n'hi ha per grups d'iniciació, és a dir, pels infants de 4 anys, i també per a conjunts vocals i instrumentals, com la banda, els cors de joves i persones adultes o les orquestres de corda i guitarra. Per més informació i fer les inscripcions, les persones interessades es poden adreçar presencialment a la secretaria de l'escola de dilluns a divendres a 9 de tarda, trucar a l'escola al 93 568 63 67 o bé escriure un correu a emmusica@montornès.cat. Divendres vinent es tancarà el termini, bueno, aquest divendres, volíem dir, es tancarà el termini d'inscripcions per l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 6 de primària amb el joc com a protagonista. Així ho ha explicat la tècnica d'infància Esther Bello.
3: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, i nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
1: També s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins divendres, el 2 d'octubre, al web inscripcions.montornès.cat. Si voleu més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que s'ha de quedar és que el jaciment romà Mons Observants ha anunciat una visita teatralitzada per les instal·lacions el proper diumenge 11 d'octubre. L'activitat s'emmarca a les Jornades Europees de Patrimoni i inclou també un taller d'arqueologia per tothom. La visita començarà a les 11 del matí. És gratuïta i no cal inscripció prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ha fet el sorteig relacionat amb els àlbums de cromos de la Festa Major. S'han sortejat 3 targetes amb un import de 75 euros cadascuna per bescanviar els establiments adherits a la targeta Montornès Som Comerç. Per poder participar en els sorteigs, calia emplenar els 15 cromos de l'àlbum que la Unió de Botiguers va repartir a les escoles i registrar-se a través del QR que contenia el propi llibret. En total, han participat 230 persones. Aquest ha estat el primer cop que la Unió de Botiguers ha dissenyat i repartit un àlbum de cromos. Segons ha dit Marco, era una idea que portaven anys pensant i ara, gràcies a una subvenció de l'Ajuntament, han pogut fer.
4: Era una idea que ja feia anys que portàvem al cap. És una manera de fomentar al final la cultura local de Montornès, la participació amb el comerç local. I bé, aquest any que hem tingut aquesta subvenció de l'Ajuntament sí. I llavors també la Generalitat que ens ajuda a fer aquestes cosetes, doncs ho hem tirat endavant i molt contentes, la veritat que molt bé, perquè la gent, sobretot la canalla, conegui el que és la cultura d'aquí.
1: La dinamitzadora de la Unió de Botiguers ha explicat que la gent s'ha pres molt en sèrio l'aconseguir tots els cromos.
4: Creiem que ha agradat molt. La veritat és que l'altre dia em parava una noia al carrer i em deia que havien, les mares havien fet grups de WhatsApp per ser una primera edició, la veritat que molt contentes. I a veure si doncs, l'any que ve podem fer una altra i bueno, doncs, gaudir d'aquesta festa major i d'aquestes novetats.
1: Tot i que avui s'ha fet el sorteig de les targetes regals, encara hi ha comerços que tenen sobres amb cromos. Els podeu aconseguir fent una compra mínima de 5 euros. Pel que fa als premis, les persones guanyadores han rebut un correu i tindran fins a 3 mesos per poder bescanviar l'import de les targetes. Amb la Festa Major acabada, la Unió de Botiguers ja se centra en properes campanyes com la del Black Friday i la de Nadal. Raquel Marco ha indicat que estan oberts a suggerències.
4: La Unió de Botiguers està oberta a tot tipus de suggeriments i ens agrada que ens diguem, escolta, doncs mira, el rasca-rasca, doncs no, sembla que no ens agrada tant. O mira, i escolta, per què no proveu de fer alguna altra cosa, com, no sé, un calendari, o no sé, ara m'invento, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Però estem oberts, ja sabeu, via Instagram o via mail o via WhatsApp, sempre podeu comunicar amb nosaltres, així que oberta a tothom.
1: Com deia Raquel Marco, si voleu posar-vos en contacte amb la Unió de Botiguers, podeu trucar o enviar un missatge de WhatsApp al 680-456-304, escriure a uvm@uvmontornès.cat o bé a través de les xarxes socials de l'entitat. Nosaltres continuem aquí a la intersecció, seguint anirem amb més actualitat, més informació, serà esportiva. Però abans, també volíem avui escoltar alguna de les novetats musicals, com aquest remix que ha presentat Madonna amb Charlie XCX. Que últimament Madonna està com molt així, de música electrònica, no sé si...
2: I molt activa, perquè sí. no para mai.
1: No, va treure el disc, ha estat també fent molt de promoció... i va estar també en alguns concerts durant l'estiu i ara continua traient suc a aquest nou àlbum. Des del divendres ens va presentar Denseria, suposo que seria alguna cosa així, una barreja entre l'anglès i l'espanyol, Denseria After Hours, i sona així.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Passem als esports, començant avui parlant del Club Atletisme Montornès, perquè ha iniciat la temporada amb uns resultats de luxe. Aquest cap de setmana ha tingut lloc al Campionat de Catalunya i el Montornès ha tornat amb dues medalles d'or. D'una banda, Sandra Cortés s'ha proclamat campiona de Catalunya d'heptatló en la categoria F45. I d'altra banda, David Ramírez ha estat el millor M50 en decatló. Aquest cap de setmana, a més, el Montornès ha participat en el cross de Canet de Mar, on Lola Godoy ha aconseguit ser la primera en la categoria sot 16. Però això no és tot, perquè, a més, aquest dissabte el club ha organitzat la seva 28a edició de la Milla de Festa Major, en la que han participat aquí a les pistes d'atletisme municipal 150 atletes. I parlant d'esdeveniments que són tradició ja pel Club Atletisme Montornès, l'entitat ha anunciat la data de la 34a marxa popular. Serà el diumenge 25 d'octubre, coincidint, com sempre, amb el canvi d'hora. Encara, això sí, no s'han obert les inscripcions, però l'organització ja ha anunciat que posaran a la venda 1.700 dorsals. I pel que fa al ciclisme, aquest cap de setmana l'hem tingut aquí mateix al poble perquè s'ha celebrat una nova edició del Memorial Lluís Càmara, una competició que anualment organitza el Club Ciclista de Montornès, a Montornès Nord. Han participat enguany un total de 41 esportistes. El podi ha estat el següent, el primer lloc ha acabat Jan Casanovas, del KH7 Cycling Team. En segona posició, Ángel Navarro, del Purito Cycling Team, i Àlex Sánchez, de l'Speed Republic Ramon Vilella, ha completat el podi. Recordem que aquesta competició, el Memorial Lluís Càmara, era puntuable per la Copa Catalana Júnior. I un altre esdeveniment que vam tenir ahir a Montornès és l'inici de la nova temporada del Circuit Català de Futbol Taula. La jornada es va fer, com dèiem, aquí al poble, a la carpa polivalent al Sorralet. Hi van participar una cinquantena de jugadors. Hem estat mirant, de moment no hem vist els resultats publicats, però el que sí que podem avançar és que la tornada, la propera parada que farà el Circuit de Futbol Taula a Montornès, serà el 30 de maig. Passem a parlar de futbol. El Club Deportivo Montornès Norte ha empatat en el seu primer partit de Lliga contra el Montmeló 2-2. Com el primer partit es va ajornar, han sumat ara el seu primer punt. Van començar perdent 2-0, però a la segona part van marcar Mario Pérez i Adrián Gómez. El proper partit serà el dissabte a casa a les 5 de la tarda contra el Santa Eulàlia de Ronzana. Actualment són vuitens, recordem que només tenen un punt, però tenen un partit menys. I el primer equip del Club Escola de Futbol Montornès ha tornat a perdre aquest cop 1-2 contra la Unió Esportiva Sabadellenca. La primera part va acabar 0-2 i al minut 56 els de Montornès van marcar el seu únic gol de les botes d'Ebrahim Anille. El pròxim partit serà fora de casa el diumenge contra l'Atlètic de Polinyà. El grup, l'equip és 14è amb 0 punts. I pel que fa a l'associació esportiva Montornès Futbol Sala, ja hauria d'haver començat la Lliga fa dues setmanes, però han anat ajornant els partits. Segons el calendari, aquest primer cap de setmana d'octubre, el primer equip s'enfrontarà al Vall de Tenes C, al pavelló municipal. Serà dissabte a 6:15 de la tarda. L'equip que juga en divisió d'honor de l'associació esportiva Montornès Futbol Sala disputarà la seva primera jornada de Lliga també aquest dissabte. Serà contra el Parets a les 5 de la tarda fora de casa. Continuem amb més esforç de pilota perquè el sènior femení del Club Bàsquet Vila de Montornès s'ha estrenat a la Lliga amb una derrota. Ha perdut 49-61 contra el Cabrera en un partit disputat ahir a casa. El següent partit de les noies serà diumenge a 6:45 de la tarda contra la Vall Alta fora de casa. I el Sots 25 masculí, també del Club Bàsquet Vila, també havia de començar la Lliga el cap de setmana contra el Sant Joan d'Espí C, però finalment el partit no es va jugar. Diumenge vinent tindran una nova oportunitat d'estrenar-se, serà en aquest cas a casa, contra el Sant Ignasi a 5:45 de la tarda. I un altre club que aquest cap de setmana també ha participat en competicions és el Club Karate Montornès. Un total de 6 lluitadors i lluitadores ha participat a la segona fase de la Lliga Nacional. William Chaibi ha aconseguit una medalla d'or, és la millor, la única i la millor que ha aconseguit la medalla del club. La competició s'ha celebrat a Albacete. I acabem pel que fa als resultats del cap de setmana o dels darrers dies parlant de pàdel, perquè el jugador local Pol Hernández ha participat en els darrers dies a la FIP Platinum Lyon. La competició va començar dilluns passat i el demà

Montornès, perquè aquí cap de setmana, juntament amb Tivermont, proposen una nova caminada inclusiva. Les persones que hi participin sortiran a 2:15 del matí de la plaça de Pau Picasso i caminaran en direcció al jaciment romà Mons Observans. Allà, a 11:15 del matí, podran seguir un taller de desenterrament arqueològic. Cap a les 12 del migdia, la Comissió de Festes a Montornès Nord oferirà una botifarrada al pati de l'Escola Marinada. I per acabar, a 12:15, la companyia Bicicleta proposarà un espectacle de màgia, de bombolles i de música. Per participar-hi cal reservar els àpats i ho podeu fer, inscriviu-vos al correu aelleuremontornès@gmail.com o bé enviant un missatge al 609-185-088. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. Però això no és tot el que té l'agenda l'Associació Excursionista Lleure Montornès, perquè dimarts vinent, el dia 6, tornen a iniciar les passejades per Montornès. Cada dimarts, membres de l'associació es trobaran amb tots els veïns i veïnes que vulguin a 6:45 de la tarda a la plaça de Pau Picasso. Des d'allà i durant una hora i mitja aproximadament faran una sortida pels voltants del poble. L'activitat no requereix d'inscripció prèvia. I acabem l'agenda del Lleure Montornès amb una inauguració de l'exposició Recull de Natura i Aventura. Serà divendres a la Biblioteca Rosa Leveroni, amb fotografies fetes pels membres de l'associació. Es podrà visitar fins al 29 d'octubre.

Nosaltres continuem, deixem la part informativa a l'esportiva almenys. De seguida ara passarem a parlar amb el Carles Fernández d'El Vallès Gela, una proposta nova d'enguany. Abans anem a escoltar una mica més de música, novetats també de la setmana, i la novetat de Los Punxetes, que acaba de treure El Año del Caballo.

0: Doncs amb aquest superritme tenim avui amb nosaltres a Carles Fernández, o bé, també l'estem escoltant la seva faceta més artística com a Dolce Papà, i avui el tenim aquí com a impulsor del Gelo perquè, res, ens queden uns quants dies perquè es geli Montornès. Molt bona tarda, Carles.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, una mica sorpresa aquest any perquè a més de tenir que el Vallès es crema, ara resulta que també es gela. Escolta, explica'ns això.
1: Bueno, sí, doncs amb el Ferrer cada cop hi ha un augment més de gent jove que fa música i tot, i ens vam proposar de cara a aprofitar el pont del 12 d'octubre, doncs de... Si podem fer dos dies de festa, per què no, saps?
0: Clar.
1: I llavors això, ens van proposar fer alguna cosa més...

0: més urbà, perquè al final Vallès es Crema, com ha sigut sempre, és més tirant cap al rock, cap al heavy, i com aquesta nova onada de joves tots fem música urbana, ens ho van proposar. I vaig parlar amb ells, jo també, al formar part de Yellow, ho vam parlar, els va semblar bé, i així impulsem tant la nostra marca com els joves de Masferrer, amb els artistes individuals. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: I també fer la col·laboració.
1: Déu-n'hi-do, així queda tot com superrodó, perquè al final, clar, també sou joves de la Masia, bueno, suposo que vosaltres també amb el Llero després incorporeu més artistes, però clar, jo potser, com molta gent, no coneixem aquesta faceta de Masferrer de música més urbana.
0: Sí, no, tot va començar el 2020, que jo vaig ser el primer que vaig entrar, i de fet és que al final Lledo es va formar aquí, a dins de Masferrer, vam fer la primera edició aquí, que vam estar parlant tu i jo fa 2 anys,
1: sí.
0: I al final tot s'ha format, i gràcies a això, gràcies a la gent que coneixem, el boca a boca, han anat venint més artistes que fan música urbana, i a poc a poc Masferrer cada cop és més divers.
1: Sí, 2 anys ja has dit, Carles, uau. Com passa el temps? Com passa?
0: O 2 o 3 anys ja.
1: Sí,
0: ja
1: no, clar.
0: No, va ser el 23, va ser el 23, el 24 va ser a la Festa Major.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el primer va ser el 23.
1: Bueno, anem a cuidar amb el Vallès Agela, perquè això m'està sentant molt malament que passi el temps tan ràpid. Parlàvem, clar, tu estàs com a organitzador, però et podem escoltar també la teva faceta més artística?
0: Sí, no, al final, això ja com està organitzat, al final a Masferrer sempre s'han fet concerts i el sistema és el mateix, no té cap complicació extra, la Masia està adaptada. Llavors vam aprofitar i vaig decidir, ja que no tinc tanta pressió per un costat, doncs, i que també volíem impulsar la música que fem nosaltres aquí, doncs vaig decidir animar-me a cantar.
1: Molt bé, super. Llavors podrem escoltar temes nous com aquest que estem escoltant?
0: Sí, aquest del 1 d'enero, l'últim que vaig treure, sí.
1: Home, aquest és com molt de salsa, no?
0: Sí, no, estic ara provant... És que també al final, com ens juntem tanta gent aquí, últimament doncs estem provant nous ritmes de... Tenim un, el Mètric, per exemple, que és d'aquí de Montornès, que va veure el documental de Michael, bueno, de la pel·lícula, i es va obsessionar amb ell i ha estat una època fent només pop. I al final això m'ha enganxat a mi. El Young Jesus, un dels artistes que també canta, també va estar de fa 2 discos o així que va treure, també tenia música pop. As de Liz, que és de Santa Eulàlia, ella fa més música alternativa i fa de tot. Després està Ruby, que és l'altre artista que cantarà, que també sempre prova coses noves, li agrada el flamenco, o sigui, al final, encara que fem urbano, sempre tirem cap a altres estils.
1: Sí, o sigui que potser la gent pot pensar més tipus reggaeton, no?, o trap o així, bueno, perquè estàs dient no necessàriament.
0: No, clar, ja, o sigui, la gent que vingui veurà que hi ha de tot, òbviament, al final, tot tira cap allà, cap a l'origen, però bueno, que no és que ens tanquem només a fer això.
1: I tant. Doncs, a veure, Carles, recorda'ns quin dia és això del Vallès es Crema i com va el tipus d'accés? Podem anar al lliurament? Com va?
0: Doncs mira, és el dissabte 10 d'octubre i a partir de les 10 de la nit, lliure accés, Masferrer, bueno, en la carretera de l'Hidradar, i res, simplement entrar i ja està, no... És entrada gratuïta i pot accedir qui vulgui.
1: Genial. I fins quina hora dura això? Perquè clar, jo crec que l'hora d'entrada, el d'inici està clara, però després teniu una hora de final?
0: En principi sí. Teníem pensat acabar fins a les 3, però això també depèn de la gent que hi hagi. Si veiem que la gent se segueix animant, doncs això hi és parar-ho, però en principi serà fins a les 3.
1: És a dir, si estan allà tots otra, doncs no tanqueu la porta.
0: Bueno, no només això, perquè també... o sigui, no seran només concerts, perquè tenim un DJ que també és de Montornès, el Jefedo, que va estar a aquesta Festa Major, diumenge, sí. Punxant, que entre concert i abans dels concerts i després estarà també punxant. O sigui que no serà només una nit de concert, sinó que serà festa. O sigui, festa per qui vulgui, per qui vulgui escoltar música, també cantarem les nostres i tot això.
1: Molt bé, molt bé. Pel que veig, per tant, molts artistes d'aquí, no? De proximitat, d'aquí a prop.
0: Sí, de Montornès som tres, un de Vallromanes, una de Santa Eulàlia i de Riells del Fai.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, d'aquí.
1: Està bé, està bé. Ja veiem que aquí a Montornès, sobretot, però també al voltant, només cal buscar una mica, que hi ha molt de talent i ara, com dius, molta gent jove. Doncs, Carles, no sé si creus que això només és per joves, si animes a la gent una miqueta més gran, que a més d'anar al Vallès es crema, que s'apropi el dia d'abans.
0: No, qui vulgui, això és obert per qui vulgui. Qui vulgui passar un cap de setmana complet amb el Ferrer, també hi ha molta gent que encara no sap qui és el Ferrer, o sigui que tothom està convidat per veure la gent que hi ha, el moviment que es mou, i que al final som gent que té ganes de fer coses, de promoure la cultura, i tothom és benvingut.
1: Clar, també ara això em porta a l'Associació de Músics, que també entenc que aquí la gent es pot apuntar, pot formar part, no?
0: Sí, sí, és clar. Això és contactant amb l'Sputnik a través de Joventut i qui vulgui venir i descobrir la masia, el que es fa, tot es pot parlar. Si no, allà també ens poden contactar el dia que vinguin i si ens volen preguntar, tot, nosaltres els donem la informació i ja està. Qui es vulgui apuntar és benvingut.
1: Genial, doncs el dia 10, la primera edició del Vallès es gela. No sé si ja heu pensat que es converteixi tradició com a l'escrema.
0: Doncs és veure la primera edició. Ens agradaria, però clar, també a veure com ho rep la gent. Si la gent que està escoltant això es vol animar i li agrada, nosaltres estarem encantats.
1: Esperem que sí, que aprofitin, que a més, tot i que sigui el cap de setmana, després tenen el dilluns, si volen, per descansar. Podem fer un intensiu, clar. Que aquesta és la idea, i descobrir talent que tenim a Montornès i ben a prop. Doncs, Carles, ens quedem escoltant la teva darrera cançó, amb la que hem començat, si ens sembla. I
0: perfecte.
1: Res, presentem-nos-la una mica.
0: Doncs, moltes gràcies, Mireia. Això és una de Nero, el meu últim single de salsa, i espero que ho gaudiu, i si ho voleu escoltar, el 10 d'octubre, a partir del 10 de la nit, amb el Ferrer.
1: Allà estarem, Carles. Moltes gràcies, que vagi molt bé, i ens veiem el dia 10.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
4: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
5: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional a la ràdio.
1: Ja hi tornem a ser, en el Gaudeix la festa, en aquesta versió ràdio, en el qual cada setmana conversem amb una persona vinculada al món de la cultura popular tradicional catalana i intentem repartir els temes. I avui hi ha un que em fa especial il·lusió. Parlarem del Ball de les Gitanes. El Ball de Gitanes és un ball que, en concret, el que parlarem avui, parlarem del Camp de Tarragona, del Penedès, del Garraf, d'una zona on el Ball de Gitanes s'entén per un motiu. Si ens esteu escoltant potser des del Vallès, si us diem Ball de Gitanes, pensareu en una altra cosa. Per tant, avui parlarem del Ball de Gitanes, que es troba més al sud. Podem parlar d'aquesta diferència que hi ha entre uns i altres, però vaja, ens centrarem en aquesta història, que és una història que encara presenta algunes incògnites i coses per entendre, per investigar i per treure'n conclusions, i ho farem amb el Raimon Casals. Així que comença aquest Gaudeix la Festa de Ràdio avui amb el Ball de les Gitanes. Estem sentint una de les melodies que formen part d'aquest Ball de les Gitanes. No són les mateixes per cada poble, hi ha petites variacions. Aquesta és l'entrada, podríem dir, com entra un Ball de les Gitanes en una plaça, en un carrer, i després, doncs, Cordó i Trenilla, Ball de Galerons i la seva sortida. Ramon Casals, què tal, com estàs?
2: Hola, bé.
1: El Raimon és un dels principals investigadors d'aquest ball, a part de que has format part de processos de recuperació a Vilafranca, en una cosa que va ser molt curiosa, que ara explicarem, no? Que ara just està celebrant un aniversari rodó d'una no sé si dir reinterpretació, no sé quina seria la paraula.
2: Nosaltres en diem reinterpretació.
1: Reinterpretació és correcte,
2: no parlem
1: és la primera que m'ha passat pel cap.
2: Ni de cap altra. Aquesta és la paraula que considerem que defineix el procés.
1: D'acord. Més que res perquè segurament m'ha vingut al cap perquè l'hauria llegit en alguna banda.
2: Sí, sempre nosaltres, tots els nostres textos apareixen així, i aquest any, de fet, l'aniversari s'ha publicitat així, no? 25 anys de Paies, 25 anys d'aquesta reinterpretació.
1: Fa més de 25 anys que a Vilafranca el Ball de les Gitanes el ballaven persones d'ètnia gitana.
2: Sí.
1: Això va desaparèixer pel motiu que fos. Hi va haver un any, doncs, que el seguici de la Festa Major de Vilafranca es va quedar sense Ball de Gitanes, no, perquè es va llogar un de fora, que va ser el de Vilanova i la Geltrú. Correcte. Però en tot cas l'any següent ja era qüestió de fer-ne un de propi, i llavors es va fer aquesta reinterpretació i va ser passat a ballar per Paios. Però en tot cas això s'havia donat a d'altres municipis, que fossin gitanes qui ballés aquest ball, i el nom de Ball de Gitanes, això ara qui en senti dirà, òbviament, quina obvietat, però no és tan fàcil. El nom de Ball de Gitanes ve perquè el ballaven persones de mia gitana?
2: No.
1: És que tothom pot pensar que sí.
2: Bueno, el fet de que Vilafranca durant més de 100 anys ballés una família gitana va contribuir, diem, aquesta mitologia, no? Aquest imaginari col·lectiu, però per això, perquè era una família que va estar durant 120 anys en actiu de forma ininterrompuda. Després sí que han aparegut ara en algunes poblacions algunes informacions de que havien ballat. Igualment, tot això, si sabem, si ha passat, diem, en aquests últims 150 anys. Per tant, la història del ball documental, que és molt més anterior, que és de finals del segle XVI, es deia Ball de Gitanos, però no ni s'afirma que fos ballat per membres d'aquesta ètnia, i menys tenint en compte la quantitat de poblacions que tenien ball de gitanes, i per tant no vol dir que tot arreu es ballessin membres d'aquesta de la comunitat gitana. Aquí una de les teories potser més acceptades en aquest sentit té més a veure, acceptades tampoc, perquè és un, com tu deies ara a la presentació, diguem, aquesta dansa encara li queda molt camí d'investigació, perquè de fet s'ha tractat molt poc, i el poc que s'ha tractat, diem, amb moltes, diem, coses com, bueno, mitificades. No s'ha fet un treball seriós. En el cas del nom hi ha tota una relació, uns plantejaments o unes hipòtesis que apunten que el nom tindria una mica més de relació amb el fet, diem, de com anaven vestits, d'una indumentària, diem, molt colorista, molt extravagant, com tots aquests, diem, quan arriba els ingers del nord d'Europa, entren, diem, a la península cap al segle XVI, XVII, Sí, segle XVII. Suposo que diem, la seva forma de vestir devia associar-se una mica doncs, això, aquest exotisme. Llavors, quan apareix la dansa, que ja de bon principi s'anomena com a balls de gitanes, podria ser que doncs, aquest tipus de vestuari hagués com acabat identificant la dansa. Si no és així, no tenim cap altra teoria. Vull dir, la teoria de gitanes, perquè és ballar per membres de l'ètnia gitana, històricament se sustenta molt poc.
1: D'acord.
2: Per tant, ja dic que és un camí a obrir, a investigar.
1: S'ha d'investigar. No, no, ho dèiem al principi, que hi ha moltes incògnites encara que rodegen aquest ball de gitanes. Per qui no ho hagi vist mai, com és un ball de gitanes? A mi m'agrada molt fer aquest exercici, no? Perquè els que són festers, o ens agrada, o a poblacions on hi ha molta tradició, tothom, d'alguna manera o altra, l'ha vist i té una mínima noció de què és, ni que sigui una noció d'imatge, no?, visual. Però quan fem l'exercici de mirar-lo, agafar una miqueta de distància i pensar què és... Què és? Com expliquem el ball de gitanes?
2: És molt simple. És una dansa que porta un pal amb cintes i es balla al voltant d'aquest pal amb cintes.
1: Això trenant és... i destrenant les cintes,
2: sí,
1: amb la
2: sempre,
1: coreografia.
2: Sempre l'objectiu és fer i desfer. Llavors, aquí ja podríem entrar tots els matisos i variants, però la dansa és molt simple, és això, és una dansa que es balla al voltant d'un pal amb cintes.
1: És una cosa molt senzilla, perdona que t'interrompi, que és pròpia i no és pròpia perquè hi ha manifestacions molt similars a tot el món.
2: Això és el que t'anava a dir. O sigui, aquí el que potser ens diferenciaria, i per això diem, el que diferenciaria avui en dia, o sigui, el que podríem utilitzar com a definició és aquesta dansa que es balla al voltant d'un pal amb cintes, però que a més s'interpreta en versos satírics.
1: D'acord.
2: Val? Perquè si no parlaríem d'un ball de cintes, que en tenim a Catalunya, okay. I com tu dius, llavors ja ens podem anar, diem, tot l'arc mediterrani té balls de pal amb cintes, a Europa,
1: Amèrica,
2: a Sud-amèrica sobretot, al nord d'Amèrica també, però venen, aquestes ja venen, diem, pels immigrants europeus que, quan diem, van de tota la zona nord-americana, porten aquestes danses, que és totes aquestes danses relacionades amb el maig, amb el May Day, que és una extrapolació d'aquestes doncs, festivitats europees, les passen allà. És una dansa extesa en moltes zones geogràfiques. Això també té sentit perquè és una dansa molt primitiva, o sigui... Tots els orígens i tota l'anàlisi sobre d'on ve aquesta dansa relacionen, diem, amb tot el món precristià. Aquestes danses i aquest culte a la natura, a la vida, que celebraven doncs, totes les comunitats del món conegut en el seu moment, o bé, de moltes poblacions.
1: Final,
2: llavors és
1: final,
2: com normal que estigui.
1: Unes cintes que surten d'un arbre o d'un tronc, encara que sigui que no és un arbre en si, sinó que és una al·legoria o un arbre.
2: Això actualment.
1: Exacte, actualment.
2: Actualment.
1: Però trobem moltes pintures i dibuixos antics que és un arbre de veritat.
2: Sí, i de fet, no, i trobaràs en poblacions del nord europees que celebren la dansa al voltant d'aquest arbre.
1: Sí, sí.
2: Ara és tallat, però segueix sent un arbre que fa dos dies era viu.
1: Coses que encara conservem molt a Catalunya, festes de l'arbre de maig, on es talla un arbre i se'l planta al mig de la plaça del poble, es balla al seu voltant, es fa festa al seu voltant, i jo sempre he pensat que, òbviament, maig, més d'arribada de la primavera...
2: És més el mes de la floració.
1: De la floració, exacte, però és un temps molt primaveral, i... Jo sempre he volgut imaginar la metàfora de que la cinta que surt de l'arbre és la flor.
2: Bueno,
1: és de colors, és la flor, no?
2: Sí, bueno, hi ha diverses lectures. Hi ha una lectura molt graciosa d'un autor que diu que el pal seria el fal·lus.
1: D'acord.
2: Bueno. Sí, sí. I diem, totes aquestes flors que hi ha al pom, doncs seria tota aquesta vida que genera aquest fal·lus, que és el que genera, fertilitza la terra. Hi ha lectures en aquest sentit per on vas tu, diem, de fertilització de la vida.
1: Escolta, hi ha moltes teories que associen doncs, la sexualitat a molts comportaments de la festa. La mítica tesi de la doctora Dorothy sobre la Patum de Berga i que fa tots uns símils, no?, amb falus i amb sexualitat molt masculina, en aquest cas, tot i venir d'una dona, però que hi ha moltíssima metàfora en aquest sentit, que si es vol interpretar així, mira, hi ha una via. Definit el ball de les gitanes, com arriba fins als nostres dies i en el camp, a la zona del Penedès, Garraf, com de Tarragona, en aquesta zona que es manté dins dels seguicis, com acaba això dins dels seguicis festius?
2: No ho sabem, perquè de fet les primeres referències que tenim d'una dansa així ja apareix al seguici, apareix a Santa Tecla.
1: A Tarragona.
2: A Tarragona, correcte. Sí, sí, sí. I després, a partir d'aquestes primeres referències, ja anem trobant i es va, diguem, augmentant la quantitat de poblacions sempre d'aquest territori, d'una manera considerable fins avui en dia. No se sap ben bé per què. És possible, jo tinc la teoria, que encara, però no demostrable, o sigui, una hipòtesi així, de que és possible que això vingui una mica de, diguem, del Corpus valencià.
1: D'acord.
2: Perquè la dansa de la Magrana a València...
1: Sí, sembla moltíssim. Sí.
2: És pràcticament idèntiques, i a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que els que ballen són considerats, són jueus, són, bueno, no van vestits com a tals, però sí que tenen aquest tractament, i acaben la dansa fent la reverència a l'Eucaristia, no? Aquesta sublevació, vull dir, aquesta... acatament cap al cristianisme. Això jo no, ho he d'acabar de mirar, estic buscant fa temps de saber si realment en quin moment apareix aquestes danses allà a lo que és dins del Corpus valencià, per veure si té sentit que fos com una importació, com ha passat, veiem moltes danses i moltes coses
1: allà, Vall de València, del Corpus,
2: no? Sí, sí, o mateix coses que passen al Corpus de Barcelona, que després sí. L'endemà ja estan al Corpus de Cervera o no sé on, o els altres s'exporten, no? Perquè és que si no, com apareix i per què aquesta dansa de cop i volta aquí? Una dansa que a més en el moment en què apareix ja no desapareix. O sigui, no s'ha perdut aquesta dansa.
1: Si mirem cap al País Valencià, òbviament Corpus de València, però els Gemesí també tenen la seva Magrana, a Morella...
2: I gitanetes.
1: A Morella reben el nom de gitanetes.
2: Correcte.
1: No, a més veiem una connexió molt clara, perquè trobem els arquets que són els nostres cerculets, trobem els bastonets que són els nostres bastons, és a dir, que al final està més connectat, sí, tot del que ens pensem.
2: Per això et dic que la mirada, tenim aquesta tendència a centrar-nos només en nosaltres i a casa, sí, no? Aquest mirar-nos al melic, que el tenim tan bonic, i en canvi és un tipus de plantejament d'estudi, d'anàlisi, que s'ha de fer tenint en compte el voltant, o sigui, s'ha de tenir molt clar què passa a València en aquest sentit, perquè són danses molt iguals i han de tenir un mateix origen, o sigui, per què? I qui va ser primer? Bé, doncs no ho sabem. I per què entren? Tampoc.
1: Sempre han parlat? Sempre han sigut un ball parlat? Han tingut versos?
2: No. Que jo sàpiga, no. Vull dir, o si més no, les referències de la paraula dins del ball se'ns comencen a aparèixer a finals cap al segle, meitats del segle XVIII, segle XIX.
1: Molt modern, clar.
2: També és el moment en què moltes d'aquestes danses, com per exemple els pastorets, incorporen parlaments o els cerculets, o sigui, danses d'uns orígens precristians, incorporen. També jo penso que això va molt relacionat amb una qüestió de moda de l'època, doncs, a fer aquests parlaments per fer més lluïda l'actuació, sobretot també, molt si mirem els versos antics, tenen tot aquest caràcter moralitzant, no? Sí, sí. Déu guanya, el mal és dolent, les persones hem de fer sempre el que ens diu l'Església, tota aquesta cosa de moralitzant que pues, agradava. I...
1: Però les gitanes no és gaire moralitzador, eh?
2: Les gitanes no saben... El que tenim de parlaments, clar, és que aquesta és l'altra. O sigui, les fonts documentals són escasses.
1: Llavors, és estrany trobar un ball parlat escrit, és com un tresor, eh? N'hi ha pocs.
2: Ara, per sort, miren, acaba d'aparèixer un que avui, que em sembla que es deu estar presentant ara al Congrés de Balls Parlats, que tinc moltes ganes ja, també de conèixer, perquè em sembla que són de meitats del XIX, i hi ha molts pocs textos, la majoria que els tenim, que són els que ens pertanyen aquí a la zona del Penedès, són de finals del segle XIX, principis del XX, i són, sí, en aquest cas no tenen el to tan moralitzant, però en el fons, si els mires fredament, sí, perquè acaben exemplificant un model de conducta femenina, en casos llibertària, no? Sí. Fresca, vull dir, una
1: picantona,
2: persona...
1: Picantona, m'atreveixo a dir.
2: Sí, bueno, tot el que no hauria de ser una dona a l'època, i sempre represa, no? I retornada, diguem, pel galeró o pel majoral, que la renya. O a vegades la porta al seu terreny, en pla, bueno, va, anem a fer això, però sàpigues que no està bé. Sempre hi ha un punt sí, final, sí. I nosaltres ho veiem com una cosa, ho podem entendre com una cosa divertida, ai, mira que fresc, però en el fons el que està fent, o sigui, estan posant un prototip femení, val, ridiculitzant una dona, però després s'hi represa per l'home, vull dir, té una lectura molt masclista.
1: De fet, si fem una lectura molt extraordinàriament políticament correcta, se'n salven, per no dir cap.
2: Cap.
1: Dels balls de la festa.
2: Cap. Tots són masclistes.
1: masclistes i moltes altres coses, eh?
2: Sí, he simplificat.
1: Sí, sí.
2: He simplificat.
1: Però vull dir, sí, masclistes és un dels ingredients principals, però,
2: sí, no,
1: però moltes altres coses. Jo crec que això no vol dir que no perpetuem el ball, no el comportament, sinó el ball, entenent que allò no està bé, no? Jo sempre, moltes vegades, quan algú em diu ostres, és que això no dona un bon exemple, o sigui, escolta, també mires pel·lícules d'atemptats o de guerra, i no vol dir que la guerra estigui bé, però la pel·lícula entreté, que és el que ha de fer el ball, no? No deixa ser un espectacle.
2: Correcte. Mira, una dada curiosa, per girar la torna, no?
1: Sí.
2: En aquest sentit, és que el primer cop que apareixen, que entren les dones a formar part dels seguicis, passa a les gitanes.
1: Ah, ostres!
2: Això és molt curiós. I per molt... què? Perquè era un ball que ja era femení.
1: Correcte.
2: Tot i que eren homes vestits de dona,
1: sí,
2: era un
1: sí.
2: ball femení. Què passa? Quan, per exemple, a l'any 35, les gitanes de Vilafranca se'n van actuar al poble espanyol, una festa que es fa sobre el Penedès,
1: sí, la festa major del Penedès, no?
2: Els gitanos hi van amb dones. Dones de veritat.
1: Uh-huh.
2: Que era, bueno, la primera vegada que passava una cosa així en un ball de seguici, no, un ball processional. Després els gitanos, després de la guerra, ja incorporen d'una manera oficial les dones, que era una novetat. Després, a Vilanova, és l'any 54, quan el senyor Almirall recupera el ball, ho fa seguint el model de Vilafranca i posa les seves filles a ballar. O sigui, que és aquesta dansa, que diem que és formada íntegrament per dones que eren homes vestits, és la que permet que la dona entri als seguicis processionals.
1: Molt interessant, molt interessant.
2: És una dada molt curiosa, la veritat és que sí.
1: Molt interessant i ho desconeixia totalment, Raimon.
2: Perquè no hi ha altres danses femenines als nostres seguicis. O sigui, actualment som danses mixtes, però tot era ballat, tot eren danses masculines, ballades per homes, i si hi havia representacions, diem, de caràcter masculí, eren homes, ja fossin transvestits. En canvi, aquesta dansa va permetre, però clar, va ser anecdòtic, perquè fins la dona no entra de forma regular als seguicis cap als 70, vull dir que estem allà 30 anys, per dir una manera, en què, però bueno, és un pas, una obertura.
1: I hi ha una aquesta cosa curiosa, que els personatges femenins sempre havien estat interpretats per homes dins dels seguicis. Qui ha vist mítica pel·lícula Shakespeare in Love, no, apropa molt la idea de que en el teatre no es deixaven actuar les dones, i és una cosa relativament moderna a ulls de la història del teatre, sí, i quan parlem també dels balls, quan diem ball al Penedès també estem dient sainet, obra de teatre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Un ball. Com eren els versos abans?
2: En parlant de gitanes?
1: Sí.
2: A veure, tenim poques fonts documentals. Sabem de saber que a finals del segle XIX, o sigui, quan canviem de segle, principis del XX, desapareixen gairebé tots. Queden Vilafranca, que es conserva durant tot el segle XX, que no es perd. Sitges es perd després de la guerra. Vilanova, no sé si abans de la guerra ja s'ha perdut. I després
1: anys 20 n'hi havia, els 30
2: els 20, ja no t'ho sabia. Els 20 segur, però jo diria que es perd abans i es recupera després del 54, però torna a desaparèixer als 60. I ja no parlem de ni Tarragona, ni Valls,
1: ni Reus,
2: que ja tot això desapareix al segle XIX. Que, clar, no tenim aquesta informació. O sigui, podem parlar, jo per això... quan, per responent a la pregunta,
1: sí,
2: no et podré dir com eren els versos en aquest àmbit, perquè no ho sabem, però sí que et puc parlar de com eren els versos en l'àmbit penedès, que són els que coneixem i els únics que s'han conservat.
1: Uh-huh.
2: Perquè quan es recuperen aquestes danses, als 80, s'agafa el model penedesenc, Penedès-Garraf, per recuperar les seves poblacions, però no sabem si eren així exactament, perquè doncs, tot, no tenim aquestes fonts. Ara, per sort, doncs, van apareixent coses mica en mica i podrem, potser, anar endavant, sí, d'aquí un temps, poder construir, saber si el model, doncs, per dir-ho manera, doncs, el Baix Camp era igual que el del Penedès. Ara mateix no ho sabem. I els versos, hi ha diversos estils, però en general és una mica, és un vers que interpreta la gitana, és una parrafada de diverses quartetes en què acostumen a tractar temes, doncs, de la vida entesa, i poso cometes, gitanesca.
1: D'acord.
2: Aquest viure nòmada, aquest viure, doncs, de la venda ambulant, d'anar pel mercat, de portar rucs,
1: sempre m'ha semblat una espècie de presentació de personatges més que en una història que té un inici i un final.
2: És una presentació de personatges. O sigui,
1: mira,
2: cada personatge
1: jo sóc aquest i faig això, no?
2: Sí, o he fet això o em passa això. I llavors surt l'home i li diu, doncs vine amb mi que jo et cuidaré, o això no ho has de fer, que això està malament. Però sempre, diem, el vers masculí és anecdòtic, és molt més petit. En canvi,
1: la resposta i és curta.
2: És molt curta. I aquí, en canvi, el vers de la dona dona, per això ara hi ha tota una tendència, sobretot amb colles noves, agafar com a ball de gitanes com un ball, diem, de feminista. Perquè dins d'aquest món, clar, la part parlada femenina és la que pesa.
1: Ara estic rumiant que si tradicionalment havia estat així, m'imagino que al públic li hauria agradar molt, li hauria semblar divertit que un home fes un personatge d'una dona, i per això també s'extenia el vers. A part de donar-li
2: sí,
1: importància,
2: clar, era
1: molt
2: part,
1: divertit.
2: Era la part còmica.
1: El travestisme aquest era divertit.
2: I a més, un home parlant de sexualitat femenina, doncs, sí. Clar, feia gràcia. Era, sí, sí, era un vers còmic. Bueno, tenim l'exemple, anem a veure Dames i Vells de Tarragona.
1: Sí, exacte, per viu, per viu.
2: Per això, i ho veus, per tant, pots entendre el que significava o com es podia viure en aquells moments. I l'altra cosa que també et diré, nosaltres tenim uns versos escrits que va escriure algú, però això no vol dir que fossin els versos que es deien.
1: No, clar.
2: Perquè sabem també, de cert, és que tots improvisaven. I que depèn de l'any, algú deia no sé què, no sé qui. Per tant, segurament la part picantona, marrana, que segur que en devien tenir alguns d'aquests versos, no ens ha arribat.
1: Uh-huh. I de ben segur que això també va jugar un paper clau en que desaparegués i que alguna autoritat no li fes cap llàstima que desaparegués.
2: Segurament, perquè hi ha hagut persecucions contra tot això. Els que es devien quedar en la forma, diem, d'aquests versos que ens han arribat, que és una forma, diem, bastant neutral, uh-huh, que no es posa amb ningú, la sexualitat... Bueno, es pot entendre o no entendre, depèn de com hi ha com interpretat.
1: Sí, però vull dir que avui en dia, amb els temps que corren, allò no fa ni pessigolles.
2: Sí, avui dius això no, amb això no t'escandalitzaries, amb aquest vers. Dius, no, clar, no, perquè per sort hem evolucionat, mm-hmm, una mica.
1: Escolta, parlant de present, hi ha més ball de gitanes que mai, segurament.
2: És una passada. Tinc dades, puc dir que,
1: sí?
2: Mira,
1: sí. Tens recompte?
2: No tancat, el volia fer abans d'arribar, de venir aquí, però no m'equivocaré de gaire. Puc dir que el 2005 les gitanes de Vilafranca van fer una trobada i hi havia en aquells moments en actiu a Catalunya 11 grups.
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt pocs.
1: Bueno, però Déu-n'hi-do.
2: Sí, però bueno, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Roquetes, tot aquest nucli, diem, que dur de les festes majors, diem, de la nostra comarca.
1: Abans de seguir amb el recompte, ara que dèiem, a Sitges per Santa Tecla fan les gitanes d'Antes, que diuen, i les fan tot homes.
2: Sí.
1: I fa un dia al vespre, es va fer ara fa poc, per Santa Tecla,
2: sí,
1: i
2: sí,
1: les gitanes d'Antes. Sí, sí. Proseguim, va.
2: Mantenint aquesta idea nostra.
1: Sí, està bé.
2: Doncs mira, el 2018 ja n'hi havia... Ara ho he perdut, ho tenia aquí. El 2008 eren, si he dit, 11-14, em sembla. Bé, perdó, ara m'he...
1: A mi ja me'n sembla moltes, em costa enumerar-les.
2: 2008, 14 grups. A dia d'avui, no he acabat de comptar-ho, però estem als 60.
1: Als 60?
2: Sí.
1: En som moltíssims.
2: Ha sigut una explosió impressionant a partir dels 2000.
1: Ostres.
2: Molt bèstia. Molt bèstia, sí, s'ha...
1: No et trauria ni la meitat, si començo a dir-los?
2: Bueno, és que, clar, jo, perquè amb l'inventari de danses vives de Catalunya els hem, mm-hmm, estem documentant, fent aquest treball de documentar totes les danses vives, i llavors, clar, per això sé aquest número, perquè ho estem, treballant.
1: Sí, sí,
2: sí. I sí, és que n'estan apareixent cada dos dies grups nous. És una sort, perquè a més s'estan fent coses molt xules, amb molt de rigor, amb molta dignitat, amb la paraula. Gairebé tothom té present que les gitanes és un ball amb versos, amb parlaments, i això està molt bé, perquè no es feien a principis dels 2000, pocs grups feien versos, i ara tot
1: i que és difícil, és a dir, tot és difícil, tot fer-ho bé és difícil, i porta feina i porta talent i porta moltes coses, però la part parlada és complicadíssima.
2: Sí,
1: perquè surti bé i que sigui un espectacle ben fet i que entretingui el públic, cada dia és més difícil de fer i
2: sí,
1: s'aconsegueix.
2: Però bueno, també hem d'entendre que si ens quedem en el model històric, al final el que has d'escriure és un vers, mm-hmm, un vers que tracti d'una sèrie de temes que són amb quatre quartetes o cinc, ja en tens de sobres, i sí que és feina, però no és el mateix que escriure un guió, jo, per exemple, com un Dames i Vells o
1: sí,
2: Mal Casats, que són 30-40 minuts de diàleg.
1: Fixa't quina cosa més senzilla i alhora més complicada, que és un text ben escrit i un text ben interpretat.
2: Són coses diferents.
1: Però que són les dues coses que necessita.
2: Sí.
1: Que tingui una bona ploma i que tingui una bona lectura.
2: Correcte.
1: Però és difícil.
2: Sí, però aquesta també és la gràcia. Jo penso que, sempre ho he pensat, vaja, que la cultura popular és una font d'aprenentatge. Per exemple, em poses l'exemple dels versos. Aprendre a escriure un vers, a rimar, a seguir la mètrica, és un aprenentatge, sí, de moltes coses, et serveix. A part que com has d'estimular el cervell per arribar, per, uh-huh, com dir que ta mare va caure per les escales, que no sé què, que no sé quantos, amb 7 síl·labes. Doncs t'obliga a... Bueno, 7 síl·labes o amb 2 versos, però t'obliga a buscar toms. Aquí et permet moltes vegades també recuperar llenguatge, perquè clar, si no farà servir una paraula cada vegada.
1: Paraules d'aquelles que diuen molt, que diuen molt amb
2: i després hi ha tota aquesta vessant d'interpretació, la gran majoria que fa diem, que està en un ball de gitanes, oi, que fa versos, molts no han fet mai teatre. No ha de ser un requisit, per fer-ho.
1: I fer teatre al carrer encara és més difícil.
2: Encara és més difícil, però s'hi atreveixen. I tot això serveix a la persona perquè afronta doncs, pors i descobreix noves coses. Vull dir que és fantàstic que la cultura popular hi hagi aquests espais, no? De repte. Escriure versos és un repte. I ho hem de valorar en aquest sentit, per treure-nos el barret quan algú fa un vers que dius, ole...
1: Raimon m'ha passat volant aquesta estona. Podríem estar 3 hores parlant.
2: És que dona per molt.
1: Va, ja en farem una altra. En fem una altra. Raimon, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Godes la Festa Ràdio. Ha sigut un plaer.
2: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
2: Salut.
1: I a vostès, gràcies per seguir-nos. Us ha parlat Joan Ignasi Gómez. Tornem en el proper episodi parlant d'una altra manifestació de la cultura popular catalana, avui amb el Ball de les Gitanes, que és una d'aquelles joietes que a més està en un gran moment de salut i que per molts anys. Fins la propera.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. El govern ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Ho ha fet en la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Miquel Sàper és el conseller d'Empresa.
3: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries i, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
2: Les mesures prenen com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries a batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. El decret no té garantit ara per ara els suports del Congrés i de moment tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar a l'ús residencial per sobre del turístic.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo, d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
3: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'un milió de persones, com deia, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes, una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitzacions en 23 ciutats, a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitzacions més contundents.
2: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona, aquest matí, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora s'assumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa a la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
4: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas EFIAL arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Ivan de Vandellòs i l'Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornés.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Sintonizes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial, Asikel. Fan 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert, doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc, Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui, en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Asikel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i sobretot provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys, el dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc ara sí publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Símbol.

Mama Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions Mandinga i Bambara des de Mali. Ho fa doncs amb la fórmula que toca, que és doncs amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses, i alhora potser aquí l'innovació és un acordió, perquè de fet el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que com dèiem és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però de fet fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest, Hakili Kele, Ma Damba.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i hi treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain

Cimafunk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cimafunk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cimafunk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta. Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: Ja fa l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
4: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Ja estem de dilluns. Tornem a estar de nou amb tots i totes vosaltres a Ràdio Montornès amb un nou programa de la Intersecció, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt. Si us voleu quedar, que jo espero que sí, ho podeu fer a 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la TV. I a més, a les 10 del vespre podreu tornar a escoltar aquest mateix programa en el nostre territori nocturn, on podreu tornar a gaudir de l'hora que encara ens queda per endavant. Com sempre, a la part tècnica m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
5: Molt bona tarda, Mireia.
4: Què tal, com estàs?
5: Molt bé, de dilluns, no?
4: I tant. Sí, sí, sí, ha costat una mica, però bueno,
5: bé. El cap de setmana bé?
4: Molt bé, de menjar moltíssim, de celebrar cumples.
5: No m'estranya això, eh?
4: Sí, ja sabeu que a casa meva el menjar no hi falta, i sobretot si hi ha celebracions de pel mig. I molt bé, molt guai, ja ha passat, i ara torna una altra setmaneta que ja sembla que serà més de tardor, no? Així, amb aquests núvols.
5: Això diuen, no? Que venen una mica més de pluja i tot plegat, no?
4: Sí, sí,
5: bueno,
4: sí.
5: Benvinguda sigui.
4: Doncs sí, ja ve com de gust ja, no? Per fer-te això una infusió calentona. Clar, que diuen que la temperatura tampoc és que baixi gaire.
5: No serà cap meravella, no? Tampoc.
4: No.
5: Però bueno, hi ha una manteta, una infusió,
4: sí,
5: no?
4: Sí, ja ve com més de gust.
5: Una tarda tonta d'aquestes.
4: Jo crec que ja trauré les carbasses que tinc de decoració per ficar-les per casa. Ja em comença a venir de gust una mica així i fer més... Més la casa com més acollidora.
5: Decoració de tardor,
4: sí,
5: no?
4: Sí, jo crec que
5: unes fulles seques, no?
4: Unes pinyes.
5: Coses. Sí, sí, te veu.
4: Oi que sí. I tu què, Sergi, què tal, cap de setmana?
5: Molt bé, doncs hem estat així una mica de magia, la natura, una mica de caminata. Bé,
4: la natura sempre
5: va bé per desconnectar una miqueta.
4: Ai, sí, sí. Doncs ja està, ja ha passat. Espero que també vosaltres hagueu desconnectat i que torneu a connectar avui ja per tornar a la feina, al col·le, a la universitat, allà on aneu. I us quedeu amb nosaltres, com dèiem, fins les 6, perquè avui tenim un munt de coses de les que parlar. Avui començarem parlant de la Unió de Botiguers, perquè aquest matí ha estat per aquí, per la ràdio, la dinamitzadora de l'entitat, la Raquel Marco, per fer no un sorteig, sinó dos sortejos, que si sou persones guanyadores ja haureu rebut un correu, potser l'heu de revisar bé, i també parlarem, bueno, doncs una mica de com ha estat el final de la Festa Major per ells, perquè han fet un àlbum de cromos, han fet també el concurs d'aparadors i de balcons... I ara ja els hem vist publicant stories, coses de Nadal, eh? Ja ha preparat la campanya de Nadal.
5: Sí, sí, ja la tenim a la cantonada.
4: Clar, és que els comerços s'han de començar a preparar amb molta antelació. I de fet, ens que ens deien era si teníem suggerències o qualsevol idea del que ens agradaria que fessin al poble, que ens poséssim en contacte amb ells. Doncs bé, avui de la mà de la Raquel parlarem d'això una miqueta. També avui, com tots els dilluns, repassarem l'actualitat esportiva, què ha passat aquest cap de setmana, o que han fet les nostres entitats. Ja les lligues estan a tope, ja tenim resultats dels nostres clubs de futbol, de bàsquet, també han començat ja competicions al Club Atletisme Montornès, han començat competicions també al Club Karate de Montornès. Bueno, hem tingut per aquí, pel poble, ahir precisament una cursa ciclista a Montornès Nord. Ja està tot en marxa i avui repassarem què és el que ha passat en les nostres entitats. Però avui també tindrem una mica de música. Primer parlarem, hem convidat avui al president de l'Associació de Músics de Març Ferrer, en Carles Fernández, que també el coneixem amb el seu nom artístic, Dolce Papa. Per què? Doncs perquè per primer cop aquest any, a més del Vallès es crema, tindrem el Vallès es gela. A veure si és veritat, que fa una mica fresqueta.
5: Molt ben trobat, això.
4: Sí, tindrem els companys del Hielo, que el dia d'abans, el dissabte, dia 10 d'octubre, estaran oferint-nos aquest festival de música més urbana, una miqueta més de reggaeton, i avui en Carles Fernández serà l'encarregat de presentar-nos aquesta proposta. I després tindrem música, no sé si ja seria tan bona, jo crec que serà més dolenta, o aquesta és la idea, perquè avui tenim la primera antibatalla de la temporada. Com acostumem a fer, en José Luis Cano i jo mateixa portem dues cançons novetats de la setmana, però en aquest cas, en comptes d'intentar trobar el millor del millor, hem intentat seleccionar les que menys ens han agradat. I Sergi, serà tu qui decideixi, com sempre, qui s'emporta el pont.
5: Exacte, a veure quin nivell tenim avui, no?
4: El nivell ja estava alt. De fet, hem tingut una mica aquí de controvèrsia. Gairebé hem hagut de treure a José Luis i jo els guants de boxa.
5: Ah,
4: per...
5: sí?
4: Home, sí, esto, si es batalla, es batalla. En sèrio? I, no, tu no pots portar aquest artista, no, doncs tu llavors has de treure aquesta, perquè no sé què, perquè és que hi ha artistes que tot el que treuen...
5: Haurem de revisar el reglament, de
4: sí,
5: l'antibatalla.
4: Sí, jo crec que l'hauríem d'actualitzar. Però, bueno, al final ens ha quedat una antibatalla bastant competent, així que a veure què passa cap al final del programa. També, si tenim temps, parlem de curiositats i d'efemèrides, però hem de començar, tenim fins les 6 només. Abans de tot això que us acabo de presentar, com sempre, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui han començat els treballs de desmuntatge de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. Així doncs, fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. La coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. La nova coberta ara estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. La durada prevista de les feines és de 4 mesos i tenen un import aproximat de 452.000 euros. Durant aquests mesos d'obres es reduirà el 15% de la quota de les persones abonades i es traslladaran les sessions d'aigua gim a les piscines d'estiu fins al 16 d'octubre, on també s'habilitaran carrils per garantir la pràctica de la natació. D'altra banda, s'ha facilitat a les persones abonades la possibilitat de sol·licitar una baixa temporal fins que es restableixi el servei. L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre comença el nou curs i encara queden places disponibles. Aquest curs del centre ha rebut un total de 418 matrícules, 291 de música, 46 de dansa i 81 de teatre. Hi ha places disponibles a classes d'instruments com la guitarra flamenca, el violí, la viola, la flauta, el violoncel i la trompeta. També n'hi ha per grups d'iniciació, és a dir, pels infants de 4 anys, i també per a conjunts vocals i instrumentals, com la banda, els cors de joves i persones adultes o les orquestres de corda i guitarra. Per més informació i fer les inscripcions, les persones interessades es poden adreçar presencialment a la secretaria de l'escola de dilluns a divendres a 9 de tarda, trucar a l'escola al 93568-6367 o bé escriure un correu a emmusica@montornès.cat. Divendres vinent es tancarà el termini, bueno, aquest divendres, volíem dir, es tancarà el termini d'inscripcions per l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 6 de primària, amb el joc com a protagonista. Així ho ha explicat la tècnica d'infància, Esther Bello.
6: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, i nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
4: També s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins divendres, el 2 d'octubre, al web inscripcions.montornès.cat. Si voleu més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que és de cadascú, que el jaciment romà Mons Observants ha anunciat una visita teatralitzada per les instal·lacions el proper diumenge 11 d'octubre. L'activitat s'emmarca a les Jornades Europees de Patrimoni i inclou també un taller d'arqueologia per tothom. La visita començarà a les 11 del matí. És gratuïta i no cal inscripció prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ha fet el sorteig relacionat amb els àlbums de cromos de la Festa Major. S'han sortejat tres targetes amb un import de 75 euros cadascuna per rescanviar els establiments adherits a la targeta Montornès Som Comerç. Per poder participar en els sorteigs, calia emplenar els 15 cromos de l'àlbum que la Unió de Botiguers va repartir a les escoles i registrar-se a través del QR que contenia el propi llibret. En total, han participat 230 persones. Aquest ha estat el primer cop que la Unió de Botiguers ha dissenyat i repartit un àlbum de cromos. Segons ha dit Marco, era una idea que portaven anys pensant i ara, gràcies a una subvenció de l'Ajuntament, han pogut fer.
7: Era una idea que ja feia anys que portàvem al cap. És una manera de fomentar, al final, la cultura local de Montornès, la participació amb el comerç local. I bé, aquest any que hem tingut aquesta subvenció de l'Ajuntament sí. I llavors també la Generalitat que ens ajuda a fer aquestes cosetes, doncs ho hem tirat endavant i molt contentes, la veritat que molt bé, perquè la gent, sobretot la canalla, conegui el que és la cultura d'aquí.
4: La dinamitzadora de la Unió de Botiguers ha explicat que la gent s'ha pres molt en sèrio l'aconseguir tots els cromos.
7: Creiem que ha agradat molt. La veritat és que l'altre dia em parava una noia al carrer i em deia que havien, les mares havien fet grups de WhatsApp per ser una primera edició. La veritat que molt contentes. I a veure si doncs, l'any que ve podem fer una altra i bueno, doncs, gaudir d'aquesta festa major i d'aquestes novetats.
4: Tot i que avui s'ha fet el sorteig de les targetes regals, encara hi ha comerços que tenen sobres amb cromos. Els podeu aconseguir fent una compra mínima de 5 euros. Pel que fa als premis, les persones guanyadores han rebut un correu i tindran fins a 3 mesos per poder bescanviar l'import de les targetes. Amb la Festa Major acabada, la Unió de Botiguers ja se centra en properes campanyes com la del Black Friday i la de Nadal. Raquel Marco ha indicat que estan oberts a suggerències.
7: La Unió de Botiguers està oberta a tot tipus de suggeriments i ens agrada que ens diguem, escolta, doncs mira, el rasca, doncs no, sembla que no ens agrada tant. O mira, i escolta, per què no proveu de fer alguna altra cosa, com, no sé, un calendari, o no sé, ara m'invento, eh?
8: Sí, sí, sí.
7: Però estem oberts, ja sabeu, via Instagram o via mail o via WhatsApp, sempre podeu comunicar amb nosaltres, així que oberta a tothom.
4: Com deia Raquel Marco, si voleu posar-vos en contacte amb la Unió de Botiguers, podeu trucar o enviar un missatge de WhatsApp al 680-456-304, escriure a uvm@uvmontornès.cat o bé a través de les xarxes socials de l'entitat. Nosaltres continuem aquí a la intersecció, de seguida anirem amb més actualitat, més informació, serà esportiva. Però abans, també volíem avui escoltar alguna de les novetats musicals, com aquest remix que ha presentat Madonna amb Charlie XCX. Que últimament Madonna està com molt així de música electrònica, no sé si...
5: I molt activa, perquè sí. no para mai.
4: No, va treure el disc, ha estat també fent molt de promoció, i va estar també en alguns concerts durant l'estiu i ara continua traient-li suc aquest nou àlbum. Des del divendres ens va presentar Denceria, suposo que seria alguna cosa així, una barreja entre l'anglès i l'espanyol, Denceria After Hours, i sona així.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Passem als esports, comencem avui parlant del Club Atletisme Montornès, perquè ha iniciat la temporada amb uns resultats de luxe. Aquest cap de setmana ha tingut lloc al Campionat de Catalunya i el Montornès ha tornat amb dues medalles d'or. D'una banda, Sandra Cortés s'ha proclamat campiona de Catalunya d'heptatló en la categoria F45. I d'altra banda, David Ramírez ha estat el millor M50 en decatló. Aquest cap de setmana, a més, el Montornès ha participat en el cross de Canet de Mar, on Lola Godó ha aconseguit ser la primera en la categoria 7-16. Però això no és tot, perquè, a més, aquest dissabte el club ha organitzat la seva 28a edició de la Milla de Festa Major, en la que han participat aquí a les pistes d'atletisme municipal 150 atletes. I parlant d'esdeveniments que són tradició ja pel Club Atletisme Montornès, l'entitat ha anunciat la data de la 34a Marxa Popular. Serà el diumenge 25 d'octubre, coincidint, com sempre, amb el canvi d'hora. Encara, això sí, no s'han obert les inscripcions, però l'organització ja ha anunciat que posaran a la venda 1.700 dorsals. I pel que fa al ciclisme, aquest cap de setmana l'hem tingut aquí mateix al poble perquè s'ha celebrat una nova edició del Memorial Lluís Càmara, una competició que anualment organitza el Club Ciclista de Montornès, a Montornès Nord. Han participat enguany un total de 41 esportistes. El podi ha estat el següent, el primer lloc ha acabat Jan Casanovas, del KH7 Cycling Team. En segona posició, Ángel Navarro, del Purito Cycling Team, i Àlex Sánchez, de l'Speed Republic Ramon Vilella, ha completat el podi. Recordem que aquesta competició, el Memorial Lluís Càmara, era puntuable per la Copa Catalana Júnior. I un altre esdeveniment que vam tenir ahir a Montornès és l'inici de la nova temporada del Circuit Català de Futbol Taula. La jornada es va fer, com dèiem, aquí al poble, a la carpa polivalent al Sorralet. Hi van participar una cinquantena de jugadors. Hem estat mirant, de moment no hem vist els resultats publicats, però el que sí que podem avançar és que la tornada, la propera parada que farà el Circuit de Futbol Taula a Montornès, serà el 30 de maig. Passem a parlar de futbol. El Club Deportivo Montornès Norte ha empatat en el seu primer partit de Lliga contra el Montmeló 2-2. Com el primer partit es va ajornar, han sumat ara el seu primer punt. Van començar perdent 2-0, però a la segona part van marcar Mario Pérez i Adrián Gómez. El proper partit serà el dissabte a casa a les 5 de la tarda contra el Santa Eulàlia de Ronzana. Actualment són vuitens, recordem que només tenen un punt, però tenen un partit menys. I el primer equip del Club Escola de Futbol Montornès ha tornat a perdre, aquest cop 1-2 contra la Unió Esportiva Sabadellenca. La primera part va acabar 0-2 i al minut 56 els de Montornès van marcar el seu únic gol de les botes d'Ebra i Manille. El pròxim partit serà fora de casa el diumenge contra l'Atlètic de Polinyà. El grup, l'equip és 14è amb 0 punts. I pel que fa a l'associació esportiva Montornès Futbol Sala, ja hauria d'haver començat la Lliga fa dues setmanes, però han anat ajornant els partits. Segons el calendari, aquest primer cap de setmana d'octubre, el primer equip s'enfrontarà al Vall de Tenes C, al pavelló municipal. Serà dissabte a 6:15 de la tarda. L'equip que juga en divisió d'honor de l'associació esportiva Montornès Futbol Sala disputarà la seva primera jornada de Lliga també aquest dissabte. Serà contra el Parets a les 5 de la tarda fora de casa. Continuem amb més esforç de pilota perquè el sènior femení del Club Bàsquet Vila de Montornès s'ha estrenat a la Lliga amb una derrota. Ha perdut 49-61 contra el Cabrera en un partit disputat ahir a casa. El següent partit de les noies serà diumenge a 6:45 de la tarda contra la Vall Alta fora de casa. I el Sots 25 masculí, també del Club Bàsquet Vila, també havia de començar la Lliga el cap de setmana contra el Sant Joan d'Espí C, però finalment el partit no es va jugar. Diumenge vinent tindran una nova oportunitat d'estrenar-se, serà en aquest cas a casa, contra el Sant Ignasi a 6:45 de la tarda. I un altre club que aquest cap de setmana també ha participat en competicions és el Club Karate Montornès. Un total de 6 lluitadors i lluitadores han participat a la segona fase de la Lliga Nacional. William Chaibi ha aconseguit una medalla d'or, la millor, la única i la millor que ha aconseguit la medalla del club. La competició s'ha celebrat a Albacete. I acabem pel que fa als resultats del cap de setmana o dels darrers dies parlant de pàdel, perquè el jugador local Pol Hernández ha participat en els darrers dies a la FIP Platinum Lyon. La competició va començar dilluns passat i el de Montornès, juntament amb la seva parella de joc, van aconseguir passar 3 rondes, però dimecres van caure contra els argentins Martín Dinemo i Juan Tello, com dèiem, en aquesta competició a Lyon, va ser 7-6 en el tercer set. I acabem el repàs esportiu amb una mica d'agenda que ens el porta l'associació excursionista Llibre Montornès, perquè aquí cap de setmana, juntament amb Tivermont, proposen una nova caminada inclusiva. Les persones que hi participin sortiran a 9:45 del matí de la plaça de Pau Picasso i caminaran en direcció al jaciment romà Mons Observants. Allà a 10:45 del matí podran seguir un taller de desenterrament arqueològic. Cap a les 12 del migdia, la Comissió de Festes a Montornès Nord oferirà una botifarrada al pati de l'Escola Marinada. I per acabar, a 12:45, la companyia Bicicleta proposarà un espectacle de màgia, de bombolles i de música. Per participar-hi cal reservar els àpats i ho podeu fer, inscriviu-vos al correu aelleuremontornès@gmail.com o bé enviant un missatge al 609-185-088. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. Però això no és tot el que té l'agenda del Lleure Montornès, perquè dimarts vinent, el dia 6, tornen a iniciar les passejades per Montornès. Cada dimarts, membres de l'associació es trobaran amb tots els veïns i veïnes que vulguin a 6:45 de la tarda a la plaça de Pau Picasso. Des d'allà i durant una hora i mitja aproximadament faran una sortida pels voltants del poble. L'activitat no requereix d'inscripció prèvia. I acabem l'agenda del Lleure Montornès amb una inauguració de l'exposició Recull de Natura i Aventura. Serà divendres a la Biblioteca Rosa Leveroni, amb fotografies fetes pels membres de l'associació. Es podrà visitar fins al 29 d'octubre.

Nosaltres continuem, deixem la part informativa, l'esportiva almenys. De seguida ara passarem a parlar amb el Carles Fernández d'El Vallès a Gela, una proposta nova d'enguany. Abans anem a escoltar una mica més de música, novetats també de la setmana, i la novetat de Los Punxetes, que acaba de treure El Año del Caballo.

0: Doncs amb aquest superritme tenim avui amb nosaltres a Carles Fernández, o bé, també l'estem escoltant la seva faceta més artística com a Dolce Papà, i avui el tenim aquí com a impulsor del Hielo perquè, res, ens queden uns quants dies perquè es geli Montornès. Molt bona tarda, Carles.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, una mica sorpresa aquest any perquè a més de tenir que el Vallès es crema, ara resulta que també es gela. Escolta, explica'ns això.
1: Bueno, sí, doncs amb el Ferrer cada cop hi ha un augment més de gent jove que fa música i tot, i ens vam proposar de cara a aprofitar el pont del 12 d'octubre, doncs de si podem fer dos dies de festa, per què no, saps?
0: Clar.
1: I llavors això, ens van proposar fer alguna cosa més urbà, perquè al final Vallès es crema, com ha sigut sempre, és més tirant cap al rock, cap al heavy, i com aquesta nova onada de joves tots fem música urbana, ens ho van proposar. I vaig parlar amb ells, jo també, al formar part de Hielo, ho vam parlar, els hi va semblar bé, i així impulsem tant la nostra marca

0: Sí, no, no, no, tot va començar el 2020, que jo vaig ser el primer que vaig entrar, i de fet, és que al final Lledo es va formar aquí, a dins de l'Esferrer, vam fer la primera edició aquí, que vam estar parlant tu i jo fa 2 anys,
1: sí.
0: I al final tot s'ha format, i gràcies a això, gràcies a la gent que coneixem, el boca a boca, han anat venint més artistes que fan música urbana, i a poc a poc l'Esferrer cada cop és, bueno, és més divers.
1: Sí, sí, 2 anys ja has dit, Carles, uau. Com passa el temps,
0: diria
1: com passa.
0: O 2 o 3 anys,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, sí,
0: ja
1: no, clar.
0: No, va ser el 23, va ser el 23, el 24 va ser a la Festa Major.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, el primer va ser el 23.
1: Bueno, anem a comptar amb el Vallès Agela, perquè això m'està sentant molt malament que passi el temps tan
0: sí, no,
1: ràpid.
0: No. també.
1: Parlàvem, clar, tu estàs com a organitzador, però et podem escoltar també la teva faceta més artística?
0: Sí, sí, sí, no, al final, això ja com està organitzat, al final amb Esferrer sempre s'han fet concerts i el sistema és el mateix, no té cap complicació extra, la masia està adaptada. Llavors vam aprofitar i vaig decidir, ja que no tinc tanta pressió per un costat, doncs, i que també volíem impulsar la música que fem nosaltres aquí, doncs vaig decidir animar-me a cantar.
1: Molt bé, super. Llavors podrem escoltar temes nous com aquest que estem escoltant?
0: Sí, sí, sí, aquest del 1 d'enero, l'últim que vaig treure, sí.
1: Home, aquest és com molt de salsa, no?
0: Sí, no, estic ara provant. És que també al final, com ens juntem tanta gent aquí, últimament doncs estem provant nous ritmes. Tenim un, el Mètric, per exemple, que és d'aquí de Montornès, que va veure el documental de Michael, bueno, de la pel·lícula, i es va obsessionar amb ell i ha estat una època fent només pop. I al final això m'ha enganxat a mi. El Young Jesus, un dels artistes que també canta, també va estar de fa 2 discos o així que va treure. També tenia música pop. As The Lis, que és de Santa Eulàlia. Ella fa més música alternativa i fa de tot. Després està Ruby, que és l'altre artista que cantarà, que també sempre prova coses noves, li agrada el flamenco, o sigui, al final, encara que fem urbano, sempre tirem cap a altres estils.
1: Sí, sí, o sigui, que potser la gent pot pensar més tipus reggaeton, no?, o trap o així, bueno, perquè estàs dient no necessàriament.
0: No, no, no, clar, ja, o sigui, la gent que vingui veurà que hi ha de tot, òbviament, al final, tot tira cap allà, cap a l'origen, però, bueno, que no és que ens tanquem només a fer això.
1: I tant. Doncs, a veure, Carles, recorda'ns quin dia és això del Vallès es crema i com va el tipus d'accés? Podem anar al lliurament? Com va?
0: Doncs mira, és el dissabte 10 d'octubre i a partir de les 10 de la nit, lliure accés, Masferrer, bueno, en la carretera de l'Hidradar, i res, simplement entrar i ja està. No... és entrada gratuïta i pot accedir qui vulgui.
1: Genial. I fins quina hora dura això? Perquè clar, jo crec que l'hora d'entrada, el d'inici està clara, però després teniu una hora de final?
0: En principi sí. Teníem pensat acabar fins a les 3, però això també depèn de la gent que hi hagi. Si veiem que la gent se segueix animant, doncs això hi esperar-ho, però en principi serà fins a les 3.
1: És a dir, si estan allà tots otra, doncs no tanqueu la porta.
0: Bueno, no només això, perquè també... o sigui, no seran només concerts, perquè tenim un DJ que també és de Montornès, el Jefedo, que va estar a aquesta Festa Major, diumenge, sí. Punxant, que entre concert i abans dels concerts i després estarà també punxant. O sigui que no serà només una nit de concert, sinó que serà festa. O sigui, festa per qui vulgui escoltar música, també cantarem les nostres i tot això.
1: Molt bé, molt bé. Pel que veig, per tant, molts artistes d'aquí, no?, de proximitat, d'aquí a prop.
0: Sí, de Montornès som 3, un de Vallromanes, una de Santa Eulàlia i de Riells del Fai.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, d'aquí.
1: està bé, ja veiem que aquí a Montornès, sobretot, però també al voltant només cal buscar una mica, que hi ha molt de talent i ara, com dius, molta gent jove. Doncs, Carles, no sé si creus que això només és per joves, si animes a la gent una miqueta més gran, que a més d'anar al Vallès es crema, que s'apropi el dia d'abans.
0: No, qui vulgui, això és obert per qui vulgui.

0: i qui vulgui passar un cap de setmana complet a Masferrer, també hi ha molta gent que encara no sap qui és Masferrer, o sigui que tothom està convidat per veure la gent que hi ha, el moviment que es mou, i que al final som gent que té ganes de fer coses, de promoure la cultura, i tothom és benvingut.
1: Clar, també ara això em porta a l'Associació de Músics, que també entenc que aquí la gent es pot apuntar, pot formar part, no?
0: Sí, és clar. Això és contactant amb l'Sputnik a través de Joventut i qui vulgui venir i descobrir la masia, el que es fa, tot es pot parlar. Si no, allà també ens poden contactar el dia que vinguin, i si ens volen preguntar, tot, nosaltres els donem la informació i ja està. Qui es vulgui apuntar és benvingut.
1: Genial, doncs el dia 10, la primera edició del Vallès es gela. No sé si ja heu pensat que es converteixi tradició com a l'Escrema.
0: Doncs és veure la primera edició. Ens agradaria, però clar, també a veure com ho rep la gent. Si la gent que està escoltant això es vol animar i li agrada, nosaltres estarem encantats.
1: Esperem que sí, que aprofitin, que a més, tot i que sí, el cap de setmana després tenen el dilluns, si volen, per descansar, podem fer un intensiu, que aquesta és la idea, i descobrir talent que tenim a Montornès i ben a prop. Doncs, Carles, ens quedem escoltant la teva darrera cançó, amb la que hem començat, si ens sembla, i presentant-la una mica.
0: Doncs, moltes gràcies, Mireia. Això és una d'enero, el meu últim single de salsa, i espero que ho gaudiu, i si ho voleu escoltar, el 10 d'octubre, a partir del 10 de la nit, a Masferrer.
1: Allà estarem, Carles. Moltes gràcies, que vagi molt bé, i ens veiem el dia 10.
0: Moltes gràcies, Mireia.

0: Otra querella, no me asemella. Prendemos G-Fry, nos vemos más bella. Juega la muñeca 300,000. Tambores en refill. Juega la muñeca 300,000.
1: A mí esta me gusta más que la del Pablo, Dan Pablo, la verdad.
2: Ahora Sergio entiende por qué está vetado el Alpha en la
3: Puedo entender que hay artistas que, claro, su nivel está por encima de los Obviamente. Demás, miran a los demás por encima del hombro y este hombre ya come aparte.
2: Claro, es que no podemos olvidar que el Alpha es el autor de La mamá de la mamá y de Pamela Chuchu, sí. entre claro, otras. Claro, sí. es que al final...
1: Yo tiene sí, temazos, yo sí solo
3: que
1: tiene temazos.
3: Yo sí que reconozco los grrr, grrr, esto sí
1: dice que
3: bueno,
1: está brrr, no sé qué es, pero...
2: Y aquí no está metiendo la voz de Pito, que cuando te mete la voz de Pito ya es... explota. Todo.
1: Maravilloso, me encanta esta canción. Sí. Ah, bueno.
2: Bibi Trix, otra de las reinas de la antibatalla.
3: He encontrado otra perlita por ahí, ¿vale? Que yo creo que deberíamos de degustar, aunque sea levemente, porque
1: levemente, por
3: el
1: favor.
3: Cerebro me está a punto de
2: sí,
3: explotar.
2: Que además aquí Bibi Trix colabora con Fusil Ametrallao.
3: Estás, José Luis, pero tu conocimiento de la materia...
2: Hombre, era asusta. Mi propuesta para hoy, Sergi, la hemos retirado.
1: Con el dueño del tambor.
3: Sí. Muy en la línea de Bibi Trix.
2: Sí, la Bibi sigue grabando en el lavabo, ¿no?
1: Ahora bien, sus muy canciones sucio. Duran un minuto y medio, pero las del Alpha duran cinco.
2: Porque Bibi es de lo bueno breve, dos veces bueno. El Alpha es de larga intensidad.
3: Menos es más, ¿no?
2: Sí.
1: Ay, bueno, pues nada, esas han sido... Bueno, hemos escuchado cuatro propuestas de antibatalla, dos bonus track. Yo creo que, Sergi, hasta aquí ha llegado nuestro límite de hoy de escuchar basura y te toca decidir quién ha ganado la primera antibatalla.
3: Puntito para Mireia hoy.
2: Felicidades, pero injusto hoy, muy injusto, ¿eh?
3: Empezamos la temporada siguiendo con el reinado de la bazofia, ¿eh?
1: Al gusto enfada.
2: Sergi no ha escuchado bien la canción de Curra, Curra, Curra, porque estaba pensando en otra cosa en ese momento.
3: No, yo las he escuchado todas y todas son igual de lamentables.
2: No estoy de acuerdo con Den Pablo, no era tan malo, ¿eh? Pero bueno, felicidades.
1: Que a ti te guste, te acabas de delatar.
2: No, sí, simplemente sí, digo sí, que sí, lo anterior era peor.
1: No pasa nada,
2: pero
1: no has
2: con
1: querido
2: mucha diferencia.
1: Competir al Alfa. Pues he ganado igualmente, José.
2: Muy mal, muy mal. Felicidades, pero injusto. Quiero impugnar esto.
1: Sí. Bueno, ponlo en las reclamaciones y ya lo gestionará el departamento correspondiente.
3: Y queja esa dirección, por favor.
2: Pues eso, la dirección, me quejo vosotros.
1: Bueno, José Luis, muchas gracias por haber venido, por hacernos pasar un muy buen rato. Te esperamos en otro ratito de la semana para hablar de cine.
2: Gracias a vosotros y nos vemos el viernes.
1: Adiós.
2: Hasta luego.
4: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs, nosaltres arribem fins aquí perquè ja ens ha acabat l'hora. Demà parlarem, avui volia parlar de Louis Pasteur, que va ser el qui va fer la vacuna per la ràbia i també la qui donem el nom de Pasteuritza. Líquids, no? Doncs ho farem
3: llet,
1: demà.
3: No?
1: Sí. Ho farem demà, avui ja ens hem quedat sense temps, però això, demà ho recuperarem. De la mà també d'altres propostes, com l'Aina Barquero, que s'incorpora amb nosaltres, la darrera col·laboradora en tornar a la temporada. Ho farà amb tota l'actualitat de sèries, pel·lis i coses random que han passat per internet últimament. També ens visitarà l'Àfrica Closa i la seva secció del Mundo Me Cabrea, i també escoltarem les declaracions del regidor d'Esports, Enric Arpís, sobre les obres que han començat, ho recordem, avui a la piscina coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. Tot això serà demà. Si avui us ha agradat molt el programa o us heu quedat amb ganes d'escoltar una miqueta més, recordeu que teniu la Territori Nocturn a partir de les 10 per tornar-lo a escoltar. Nosaltres ja tornarem demà. Recordeu que aquesta setmana fa falta paraigües, que ningú s'oblidi.
3: Jo me l'he portat avui, eh?
1: Molt bé, Sergi, jo també, a veure si no ens el deixem.
3: El darrer dia vaig haver sortit d'aquí i gairebé arrem.
1: Jo després me'l vaig deixar aquí i va estar 3 dies. Pobre dia, on està paraigües? On està? Doncs ja el tenim, ja el tenim. Bé, que vagi molt bé la tarda de dilluns i demà ens tornem a trobar a les 5.
3: Fins demà, Mireia.
4: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: Alimentació complementària. El període d'alimentació complementària diversificada o de deslletament comença aproximadament a partir dels 6 mesos del nadó, quan aquest, segons la Societat Europea de Pediatria i Nutrició, no arriba a cobrir totes les seves necessitats nutricionals exclusivament amb l'aport de llet, ja sigui materna o artificial. Per tant, és el temps en el qual es segueix oferint lactància, però s'acompanya de la introducció progressiva de nous aliments sòlids o semisòlids fins a assolir una alimentació similar a la de la resta de família. És un procés important que, a més d'assegurar un bon creixement i estat nutricional, ajuda a adquirir hàbits alimentaris saludables per a futures etapes com la infància, l'adolescència o l'edat adulta. Els signes que indiquen que el bebè està preparat per iniciar la introducció de nous aliments són la pèrdua del reflex d'extrusió, no empenya els aliments cap a fora amb la llengua quan se li acosten a la boca, es manté ben assegut, mostra desitjos de participar als menjars i intenta posar-se'ls a la boca, apareixen les primeres dents i, per tant, el sistema digestiu ha madurat i sap dir que no o mostrar amb gestos que té gana o està saciat. És important fer aquesta presentació d'aliments nous un per un i amb un cert ordre, separant 1-2 dies els aliments poc al·lèrgics i 3-5 dies els més al·lèrgens. Fins als 12 mesos es presenten els cereals complets, les fruites, les hortalisses, el llegum, els ous, la carn, el pollastre, el peix i l'oli d'oliva verge extra, evitant fins a l'any consumir verdures de fulla verda i remolatxa i de l'1 als 3 anys només d'una ració d'aquestes verdures al dia. També cal prescindir de l'ús de la sal fins a l'any i substituir-la per herbes aromàtiques o espècies. No consumir peixos grans per la presència de mercuri fins als 3 anys i tampoc la carn de caça. Evitar el marisc i el cap de crustacis i les tortites o les begudes d'arròs, sobretot integrals. Tampoc es recomana oferir productes ensucrats, edulcorats o superflus per evitar risc a patologies, ni mel per risc d'intoxicació. Els lactis i derivats es poden introduir a partir dels 10 mesos i cal cuinar bé la carn, els ous i els lactis. Finalment, cal vigilar amb els aliments amb risc d'asfíxia, com el raïm, les cireres, els fruits secs sencers o trossos grans de poma crua o pastanaga. El període de diversificació alimentària o alimentació complementària és un moment clau a la vida de l'infant per assegurar el seu bon desenvolupament, relació amb el menjar i adquisició de bons hàbits saludables i sostenibles. Per aquest motiu, caldrà donar un bon exemple a taula i assegurar un entorn relaxat i agradable al moment dels àpats.

0: Ràdio Montornès.
1: La poeta que va ajudar els refugiats.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Montserrat Abelló i Soler va néixer a Tarragona el febrer de 1918 i va morir a Barcelona el 9 de setembre de 2014. Fou una poeta i traductora catalana. Va publicar els llibres de poesia Via Diària, el 63, Foc a les mans, en 1990, Dins de l'esfera del temps, 1998, o Memòria de tu i de mi, 2006. I va traduir poetes anglosaxones com Sylvia Plath. Va obtenir alguns guardons rellevants, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. El 26 de gener del 2018 es va inaugurar la Biblioteca de les Corts, que du el seu nom, escollit per la Taula de Dones de les Corts, per commemorar el centenari del seu naixement. Escoltarem un poema cantat i interpretat per Mariona Segarra, El temps.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: És un somni que he tingut. El temps quedava quiet. Res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en miriades de petites partícules. I era així com plàcidament, sense dolor, moria.
0: De poemes i cançons.

0: per tu, que t'agrada el jazz? Comença Sitges.
1: Amb la participació de Xavi Plaza, Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
2: Xavier Casella, Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
0: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
3: Renee Thomas,

Bass Todd Coleman. Drums, Jerry Gibbs.

0: El Sitges, tot el món del jazz.
1: Oients del Sitges, com esteu? Jo sóc en Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
0: L'hora del jazz.
1: El festival L'Hora del Jazz va avançant a bon ritme i amb èxit, i per això us vull recomanar els concerts que ara vindran. Per exemple, el concert que es durà a terme el dia 2 d'octubre a les 10 de la nit a Sant Vicenç dels Horts. És el concert que faran en Josi Bote i en Giuseppe Campisi, acompanyats per l'Oriol Vallès i en Joan Casares, que presenten el seu disc The Gathering. Un disc de composicions originals, però que estan molt i molt arrelades al jazz del hardbop i del bebop, i fins i tot una mica més experimental. Us el recomano molt. Com també us recomano el dia 4 d'octubre a les 7 al Club de Sitges, el concert que faran Albert Cirera i els Tres Tambors. O, per exemple, l'últim concert de la setmana, que serà el de Ivo Uller, magnífic trompetista, que es durà a terme a Vigues i Riells.
2: Hola, sóc Ivo Uller. El diumenge 4 d'octubre estarem a les 6 de la tarda al festival L'Hora del Jazz a Vigues i Riells. És un concert en format de quartet amb el Gerard Nieto al piano, Joan Casares a la bateria, la Cara al Camps a contrabaix, jo mateix a la trompeta i a flugel. Tocarem alguns temes propis, especialment alguns de meus, que m'agradaria que escoltéssiu, ja que també hi haurà alguna novetat, i ho combinem

0: Jove.
1: Els millors especialistes en jazz els tenim al Sid Jazz.
2: Molt bones amigues i amics del Sid Jazz. Pere Pons qui us parla amb una altra de les novetats de la nostra escena. En aquest cas en mans d'un veterà de l'escena musical del país, Josep Mas Kid Flus. Un músic versàtil, un músic amb mil i una batalles, des del jazz rock de Pegasus fins a les coses més experimentals amb músics com Santi Arisa. I també acompanyant durant molts anys a Joan Manuel Serrat. Ell acaba de fer un treball, acaba de realitzar una proposta amb un quartet de corda. Amb instrumentistes com la violinista Olvido Lanza o també Úrsula Amargós, també una viola, un cello. Amb aquest quartet de corda i ella al piano ens presenten meravelles com aquesta que us hem seleccionat, encara no editades i en total primícia. Aquest ensemble de Kid Flus amb aquest quartet de corda.

0: Estàs escoltant Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
1: Ei, sóc Xavi Casellas. Una salutació als oients del Sitges, de Ràdio Sitges. Us volia presentar el tema No Simple Reason del nou vinil Vocalist Voyage que acabem de reeditar aquest agost per al Club del Disco.
2: Let rain washed away.
1: El tema forma part d'un disc anterior que vàrem gravar fa anys a Nova York amb l'estimat Emilio Soya i que és l'autor de la música, jo de la lletra, i que reunia els temes que han sortit ara publicats.
3: It's hopeless, I'm afraid, every step I take keeps leading me to you.
1: A la formació de la gravació hi podem trobar un quintet base amb Emilio Soya, Ben Monder, Jorge Rueder, Ted Poor, amb una llarga llista de convidats entre els que hi ha el mateix John Ellis, en aquest cas a les flautes. El proper dissabte 3 d'octubre el presentem a la nova espectacular sala del Club del Disco a l'Eixample Dret de Barcelona amb els grans Jaume Vilaseca, Dani Pérez, Matías Míguez i Josep Cordobés. Si sou de vinils, aquest ha quedat de luxe i encara hi ha entrades. Us esperem allà. Una abraçada a tothom. So

sóc el Xavier Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del concert de l'Albert Cirera i els Tres Tambors, un concert dins la programació del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu. Un festival que organitza l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya i que apropa grups de casa nostra a la plaça de Vila de Gràcia i també arreu del territori català. Aquest any celebra la 36a edició. L'associació Sitges Jazz Lab també hi col·labora, en aquest cas concret a Sitges, amb aquest concert que tindrà lloc el proper diumenge 4 d'octubre a les 7 de la tarda al Club de Sitges. Albert Cirera als saxos, Òscar Domènech a la bateria, Marco Loicari al contrabaix i Roger Mas al piano. Les entrades les podeu aconseguir a www.sitgesjazzlab.com. Us deixo amb el tema Orangina, que dona títol al seu darrer disc. I recordeu que el diumenge 4 a les 7 els podreu escoltar en directe al Club de Sitges. Que tingueu molt bona setmana i sobretot molt jazz.

0: Has escoltat els Sitges?
1: Amb la participació de Xavi Plaza, Vera Pons.
2: Col·laboració especial de
3: Xavier Caselles, Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
2: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Com podeu escoltar, avui i en els pròxims dies tindrem així en el programa una veu una miqueta diferent. No nova, tot sigui dit, ja ens hem escoltat moltes vegades aquí a les mañanes. Soc la Mireia Toledo i us aniré acompanyant, juntament, això sí, amb la veu de la nostra companya Núria Catxan, durant les properes dues setmanes, aquí a les mañanes, de 10 a 12, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana. I quin tampoc hi falta és el nostre tècnic, el Miquel Zafra. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Mireia, què tal? Bon dia a tothom, com estàs?
1: Doncs molt bé, una mica de dilluns, i és que jo necessito veure el sol. Saps, llavors aquests dies en què
2: complicat,
1: sí, que no, sí. Que sí, que
2: aquests
1: no...
2: Aquests dies complicats, costen. Perquè ens venen canvi, ens sí. Ve un canvi de temps.
1: Bueno, la tardor, no? Que sembla que... Bueno, no sé si a temperatura, però no, així com que plogui i tal, no et fa com més de tardor?
2: Home, totalment, és el que necessitem, a més, perquè necessitem molta aigua, perquè si no tindrem una molt mala temporada de bolets, aquelles persones que els agrada anar a buscar bolets.
1: M'encanta.
2: Ja tots els experts estan dient que serà una mala temporada,
1: sí,
2: i com no,
1: no
2: plogui, serà veritat.
1: O sigui, jo ja que... vaig menjar ahir les primeres gírgoles de la temporada, i estan molt bones, us he de dir.
2: Doncs s'ha de dir que els preus al mercat de,
1: bueno,
2: de
1: potser
2: seran
1: congelades, també us dic.
2: No estan, bueno, com tot, no? Pràcticament...
1: Bueno, és aviat encara.
2: Sí, però bueno, jo ja he vist bolets que no venien d'aquí, de Catalunya, sinó que venien d'altres llocs de la península i que tenien un preu...
1: Tu tens cara que t'agradi anar a buscar-los, Miquel.
2: M'agrada. Amb la família m'agrada anar a buscar i pràcticament tots els anys acostumem a anar. No som boletaires allò professionals ni que anem cada cap de setmana, que hi ha persones que sí, però sí que ens agrada, la família ens
1: i
2: agrada.
1: I ja en saps, no? Perquè clar, no pots anar a buscar sense saber de bolets.
2: Sí.
1: Has d'estar, o almenys agafa només aquells que tinguis molt
2: correcte.
1: Clar.
2: Correcte. Nosaltres sabem 3 o 4, que són els que
1: i
2: sempre
1: ja
2: agafem, i ja està. O sigui, no fem experiments ni ens mengem qualsevol bolet.
1: Vosaltres sabreu quan valoreu la vostra vida com per anar a fer experiments amb els bolets. S'ha d'anar amb compte.
2: Molt important, sí. Si no coneixes, millor no agafar i anar amb persones que sàpiguen i que coneguin bé quin bolet estan agafant, no? I si és comestible o no.
1: Doncs després d'una setmana que diuen que plourà gairebé tots els dies, a veure, potser l'ambient canvia
2: doncs
1: una mica.
2: Aigua i temperatures elevades com les que estem tenint en aquesta tardor, que hem passat un cap de setmana,
1: em
2: marcaven termòmetres a 30-31 graus.
1: Jo anava de ple estiu, la veritat.
2: La veritat és que, bueno, molta gent també a les platges aquest cap de setmana, aprofitant doncs aquesta bonança i aquestes temperatures. I, bueno, sí, ens ha arribat un canvi de temps. Ja veurem quanta precipitació deixarà aquests dies, però sí, sembla ser que tindrem uns quants dies de precipitació, pràcticament tota la setmana.
1: Sí,
2: o sigui
1: sí.
2: Ja ho veurem.
1: És el que nos queda. Per cert, Miquel, has celebrat el teu cumple o no el cap de setmana? O ja el vas celebrar el dia que tocava i ja està?
2: Vaig celebrar-ho dimarts, que va ser el dia de l'aniversari, i divendres, al vespre, també vaig tenir una altra re-celebració.
1: Molt bé.
2: Que faltava encara per celebrar amb una altra part de la família, i doncs sí.
1: Molt bé,
2: vam
1: molt
2: tenir
1: bé.
2: Divendres un sopar...
1: Jo és que he estat d'aniversari, és tot el cap de setmana.
2: Tu, tot el cap de setmana,
1: sí. Tot el cap de setmana, un aniversari o un altre.
2: Bueno, tu també tenies la teva àvia?
1: La teva àvia i la meva cosina. La meva cosina fa anys el mateix dia que tu i el dia següent la meva àvia. Així que cap de setmana també ha sigut cap de setmana de menjar.
2: Molt bé, a tope.
1: I de celebrar, de veure la família. Molt bé, de descansar. Sí, s'ha aprofitat. Que de fet hem portat aquí unes trufes que les tenim per aquí.
2: Sí, totalment, les tinc aquí.
1: Aquí.
2: Aquí estan. Que a més ha fet la mama Toledo, aquestes trufes.
1: Bueno, sí. Bueno, depèn, clar, la meva seria mama Manrubia, però bueno, sí.
2: Bueno, sí, correcte. Sí, bueno, la mama de la Mireia ens ha fet aquestes
1: avui
2: trufes.
1: Avui he portat trufes.
2: Però tu dius que són trufes pastitxelli, per què?
1: Clar, perquè li hem fet una marca a ma mare del que és la seva... Com li encanta fer pastisseria.
2: Agafo una,
1: Vinga, menja.
2: Vaig a fer la prova.
1: És la prova en directe.
2: En vivo i en directe,
1: Espero que t'agradin. Doncs li hem creat aquesta marca a la meva mare, té les seves etiquetes i tot, No et pensis tu aquí. Si fem les coses, les fem bé.
2: Molt bones aquestes trufes pastitxelli.
1: Es veuen d'una altra manera. És que
2: m'estàs donant una energia ara amb aquestes trufes, espectacular.
1: Escolta'm,
2: Enviem un agraïment,
1: sí, un agraïment.
2: I una salutació.
1: Crec que sí,
2: a la teva mare.
1: I a la Toni, que ens deuen estar escoltant mentre treballen, com molta gent que aquí al poble ens escolta mentre estan treballant a les floristeries, a les botigues, a tot arreu.
2: La teva mare està treballant a la cuina.
1: Clara, clar que sí. Així que...
2: Enviem una salutació a la cuina, que a la cuina sabem que és dura.
1: Molt, molt.
2: Estan a l'escola Camparera.
1: Sí.
2: L'acompanya la Toni. Clar. I la teva mare.
1: I la de les dues estan allà, vinga, perquè mano, tots els nens i les nenes de Camparera puguin dinar avui.
2: Molt bé, doncs escolta'm, boníssimes les trufes pasticcelli.
1: Vinga.
2: Enhorabona i a continuar fent més, eh? I que això acabi sent un producte comercial.
1: Pues, home, més d'una persona pagaria per elles. Doncs vinga, mentre el Miquel s'acaba de menjar la trufa, jo us recordo, i per salutació, com dèiem, a tothom que ens estigui escoltant avui, podeu fer fins les 12 del migdia, que ningú us despisti, que ens podeu escoltar 91.2 de l'FM i també a l'aplicació de Ràdio Montornès, al canal de Ràdio Montornès de la tele i a la web radio.montornès.cat, on a més trobareu molts altres continguts que podeu escoltar quan vulgueu, descarregar-los i emportar-los ara també si aneu això, doncs, a caminar o esteu anant de camí a la feina o a treballar a la universitat, on sigui. I si això del matí doncs ens fa una mica complicat i sou més nocturns, doncs a la nit també, a la una de la matinada, també hi ha molta gent que treballa de nit, doncs podeu tornar a escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Com sempre, més recorda les xarxes, a Facebook i a Twitter també trobareu perfils de les mañanes de Ràdio Montornès. I de moment ho deixem aquí, en algun moment Instagram arribarà a Ràdio Montornès, però de moment ens quedem en Facebook i Twitter. Doncs vinga, anem a repassar quin dia és avui, a més de 28 de setembre.
2: Vinga.
1: Que n'hi ha molts dies avui, eh? Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia. I direu, per què avui? És que avui ja, no sé... algú a l'ambient que fa que es contagi, doncs no, va ser perquè avui, 28 de setembre, però del 1895, és a dir, ja fa moltíssim, Louis Pasteur, o algo així, espero dir bé, que era científic i metge, va ser el responsable de la creació de la vacuna antiràbica i va ser quan va morir un 28 de setembre, així que avui, per recordar-lo, doncs se celebra aquest dia. Però tenim més dies avui, com el Dia d'Acció Global per l'accés a l'avortament legal i segur, que també es coneix aquesta efemèride com el Dia per la despenalització i la legalització de l'avortament. Que aquí a Espanya, de moment, i dic de moment, tenim aquest dret, però no a tots els països és així. I jo crec, vull aprofitar per dir que tampoc és un dret que s'hagi de donar per fet, perquè jo no sé últimament com veieu les coses, però a mi em fa una mica de por i potser que en algun moment el... perdem un altre cop, així que avui és un dia per reivindicar aquest dret a l'avortament. També avui és el Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Chiari, o Chiari, és una malaltia rara que afecta el sistema nerviós central i que passa quan el tamany del crani és més petit del que és normal o de forma. I a banda d'això, doncs tenim dos dies avui referents amb la informació, com el Dia Internacional del Dret a l'Accés Universal de la Informació, que el que vol doncs és garantir la informació com a vehicle per poder accedir i tenir altres drets i posar en evidència algunes violacions que tenen lloc al món. Al final, si no se sap una cosa, doncs no es pot parlar d'ella. I també és el Dia Mundial de les Notícies, que el que té aquest dia com a objectiu és destacar la importància de la credibilitat del periodisme, basats en fets reals, notícies que han passat i confiables. Que això també últimament, amb la intel·ligència artificial, costa una mica diferenciar què ha passat, què no ha passat, si un vídeo és de veritat, si no és de veritat. Per això és tan important tenir les nostres fonts oficials, diaris, canals de televisió, canals de ràdio, que siguin contrastats i que sapigueu que el que diuen allà és 100% veritat. Jo no sé si a tu, Miquel, t'ha arribat algun vídeo, algun cop que dius, no sé si és veritat o
2: sí,
1: no és veritat.
2: Sí, sí, darrerament, amb això,
1: és
2: com tu dius, de la intel·ligència
1: artificial...
2: És que al principi,
1: fa un any així, era molt fàcil dir, això és mentida. Però ara arriba
2: costa,
1: un
2: costa
1: punt...
2: costa molt, sí,
1: que
2: sí.
1: Que fa por, que dius, això ha de ser mentida perquè és molt raro, però, ostres...
2: Realment, els muntatges que fan, tant d'imatges com vídeos, com, bueno, titulars...
1: Sí.
2: En fi, s'ha d'anar molt de compte per estar ben informats, sobretot,
1: sí.
2: Canals oficials, no?
1: I no
2: que juguen poc amb aquesta informació,
1: sí.
2: Que acostuma a ser una mica, doncs, amb un interès...
1: Sí, sempre hi ha algú darrere, no? Però que a vegades tenim aquests dubtes, igualment contribuïm a passar aquest vídeo a una persona o a una altra, i aquí també nosaltres som una mica més culpables, no? Podem... trencar
2: cadena,
1: aquest bucle,
2: sí.
1: Sí, i dir, doncs això no ho veig o no ho crec, doncs no ho passo i ja està. Bueno, doncs hem repassat les efemèrides des del dia, però avui també hi ha molts sants. Dia 28 de setembre, que celebra el seu sant, són el Sant Wenceslau o Venceslau, Sant Llorenç, Santa Elioba i la Nostra Senyora de la Penya, que no sabia jo que hi havia un sant. Doncs avui celebren aquests dies. I abans d'anar amb les notícies d'avui, Miquel, jo volia parlar també de la Mercè, de les festes que hi ha hagut a Barcelona.
2: Has estat per Barcelona aquest cap de setmana?
1: Doncs no, mira, no he tingut temps i la veritat és que vaig anar un any quan era jove.
2: I... Bueno, escolta'm, sí, ara bueno, ha fet un momentazo
1: fa, això. Fa molts anys, és que vaig anar, potser fa 14 o 15 anys, i aquest tipus de coses com que...
2: Vols dir llavors que quan eres adolescent? Quan,
1: sí, 16 anys o així... I és que hi ha molta gent en aquests concerts i m'agradaria, però m'agobien molt, m'agobien, no poder caminar, no poder... Sí, no sé, així que no m'hagués desagradat aquest any, però al final hi havia altres prioritats i no he pogut. Però el que sí que faig cada any és veure el Piro Musical de la Mercè a casa.
2: Online.
1: Sí, bueno, per TV3.
2: Per TV3.
1: Sí, ho fan en directe a TV3, que sempre és a les Fonts de Montjuïc.
2: Sí, aquest any l'han canviat perquè estan fent una reestructuració, no? Allà
1: algunes
2: a Montjuïc.
1: Obres de l'Avinguda Maria Cristina o algú ho havien dit així. Sí.
2: Van traslladar aquest Piro Musical a...
1: Sí, prop de la platja de Bogatell, a Santa Icària o així, no me'n recordo. A veure, jo, com les Fonts de Montjuïc, què voleu que us digui? No hi ha res.
2: Bueno, diferent, també veure aquest Piro Musical a primera línia de mar.
1: Sí, estava a la platja, quan es va desbordar, no hi cabia tothom que va voler anar. I jo des de casa, home, potser soc una mica crítica, però és veritat que hi havia plànols que no els acabava... Jo crec que els hi va faltar una mica de previsió o no va sortir com van voler la retransmissió, eh? No parlo del que és el Piro Musical.
2: Hi havia coses planos, allò
1: clar,
2: en realització que no...
1: Des de l'aire, des del mar, no? I era com, ostres, estàs canviant molt de plano i hi ha alguns que no veig realment el que està passant, no? Però bueno, el que és el Piro Musical em va agradar les 40... Crec que va ser 48 cançons que van sonar en els 20 minuts que va durar el Piro Musical, crec que eren 5 blocs, i que les va triar el Josep Montero, que és el cantant d'Ocas Grasses.
2: Sí, el cantant d'Ocas Grasses va ser la persona escollida per fer aquesta tria musical i aquesta selecció musical d'aquesta cluenda de la Mercè.
1: Les cançons de la seva vida, que deia, i recordem que per ser Ocas Grasses és notícia perquè aquesta setmana omplen tota la setmana l'Estadi Olímpic.
2: Sí, correcte. De fet, jo crec que està una mica buscat també perquè venia a ser allò com anunciar, no? A tota aquesta roda de concerts que a més tenien venudes ja totes les entrades.
1: Totes, però crec que fa un parell de dies ja havien acabat com de muntar l'escenari, no? I triar com seria la posada en escena i van treure unes quantes entrades més. No sé quan serà la visibilitat que tens des d'aquestes entrades, no? Però n'hi havien 30 noves. I també hi havia molta gent que les va comprar fa un any o quan van sortir i que ara no hi podia anar. I llavors hi ha molta rebenta aquests dies. Així que si us vau quedar amb ganes, segur que alguna entrada trobeu.
2: Recorreu, a més, concerts que en principi, segons ells,
1: eren els últims,
2: sí,
1: no?
2: Per tancar aquesta etapa... com a formació, no?
1: Sí.
2: Ja veurem si realment
1: sí,
2: al final
1: no?
2: És així, perquè
1: no
2: això ho anuncia molta gent i després...
1: Però per què les bandes catalanes que funcionen se'n van? Mira Charango, què ha passat?
2: Ja veurem què passa amb Ocas Grasses, però sí, en principi bueno, són els últims concerts d'aquesta formació i, com diem, tot sold out, menys aquestes entrades
1: que
2: potser hauran tret,
1: això, però...
2: Però, bueno, en fi... Els afortunats que tingueu entrada d'anar a veure la formació doncs, o algun d'aquests concerts que faran a Barcelona doncs ja està, ja comencen sí,
1: el nostre company
2: setmana.
1: José Luis Cano hi va l'últim que és el dissabte, així que la setmana que ve que ens expliqui com li ha anat.
2: Bueno, és que José Luis sempre ho peta molt i segur que s'ho passarà molt bé.
1: Bueno, doncs jo volia començar avui aquest dilluns i tenim amb aquest mut una mica més tranquil·let doncs, amb una de les cançons més boniques que té Ocas Grasses i que va ser la que va obrir el Piro Musical d'ahir, que és La gent que estimo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I ara anem a fer una ullada als titulars de Montornès, el nostre poble, perquè avui comencen els treballs de desmuntatge de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Bernedes. Així doncs, fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. La coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. Ara la nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. La durada prevista de les feines és de 4 mesos i tenen un import aproximat de 452.000 euros. Durant aquests mesos d'obres es reduirà el 15% de la quota de les persones abonades i es traslladaran les sessions d'aigua gym a les piscines d'estiu fins al 16 d'octubre, on també s'habilitaran carrils per garantir la pràctica de la natació. D'altra banda, s'ha facilitat a les persones abonades la possibilitat de sol·licitar una baixa temporal fins que es restableixi el servei. I aquesta és l'última setmana d'inscripcions per l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des de I3 a 5è de primària, amb el joc com a protagonista. Així ens ho explica la tècnica d'infància, l'Esther Bello.
7: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan en multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I per nosaltres és aquesta la base.
6: També, a més, aquests jocs s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins divendres, 2 d'octubre, al web inscripcions.montornès.cat. Si voleu més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. Anem a un altre equipament, a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre, que ha començat el nou curs, amb places encara disponibles. Aquest curs al centre ha rebut un total de 418 matrícules, 291 de música, 46 de dansa i 81 de teatre. Hi ha places disponibles encara a classes d'instruments com la guitarra flamenca, el violí, la viola, la flauta, el violoncel i la trompeta. També n'hi ha per grups d'iniciació, els infants de 4 anys, i per a conjunts vocals i instrumentals com la banda, els cors de joves i persones adultes o les orquestres de corda i les guitarres. Per més informació i fer les inscripcions, les persones interessades poden adreçar-se presencialment a la secretaria de l'escola de dilluns a divendres de 4 a 8:45 del vespre, al telèfon 93568-6367 o bé al correu electrònic emusica@montornès.cat. I acabem amb un apunt més comarcal, perquè a l'octubre s'iniciarà una nova edició del cicle de cinema infantil en català, conegut com CINC, a Granollers. Serà del 17 d'octubre al 14 de novembre. La programació és la següent. El 17 d'octubre podrem veure Maracuda, el 24 200% Wolf Petit Gran Llop, el 31 d'octubre Little Amelie, el 7 de novembre Hoppers, que ja ens va explicar el nostre company José Luis Cano, que tenia molt bona pinta, i el 14 de novembre David, una aventura gegant. Les projeccions seran en dissabte a les 4 de la tarda i amb un preu per entrada de 4,9 euros, tant com per petits com per grans.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I què tindrem avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès fins les 12? Doncs de seguida anirem a parlar amb la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ja la tenim aquí amb nosaltres, la Raquel Marco, perquè ens porta dos sortejos. Un, el de l'àlbum de cromos de la Festa Major, i l'altre, el del mes de setembre de la targeta Montornès Som Comerç. Així que si heu participat, estigueu ben atents. Després, a partir de les 11, tindrem una secció que ens ha deixat la nostra companya, la Núria Catxán, amb l'Àlex Suárez, psicòleg i criminòleg, que ens aproparà al cas de l'assassí en sèrie Harold Shipman, que va ser conegut també com el Doctor Muerte. I després, Miquel, cap a 11:45, avui és, deixarem el micro, perquè ens visita un músic d'aquí ben a prop.
1: Doncs sí, parlarem amb un crooner. Aquesta... Bueno, vols escoltar-lo una mica?
6: Vinga, vale.

0: clowns. Doncs aquesta veu és la protagonista avui a l'entrevista musical.
1: Ja no és tan habitual, trobar crooners.
0: Doncs no, ell ve de València, Javier Botella. Parlem avui amb ell per descobrir el seu darrer treball discogràfic, The Art of Love, un disc que sembla ser que ha volgut dedicar als seus pares. Ell ens ho explicarà després.
1: Molt bé, doncs estarem aquí atents i atentes fins que arribi aquesta entrevista musical.
0: Et sembla que anem a... Parlàvem abans del temps. Et sembla que anem a aquesta previsió meteorològica?
1: Doncs vinga, va, sí, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui, aquests dies. Anem amb la Noelia García.
2: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temps inestable amb el pas d'un front. S'espera un canvi de temps molt important per aquesta setmana. Durant el dia, cel molt ennuvolat i precipitacions febles. Molta tensió al vespre quan la situació serà més complicada. S'activa l'avís taronja i el perill important per ruixats i tempestes que podran ser localment molt fortes, fins i tot torrencials. La calamarsa podrà superar els 2 centímetres i es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora tant a l'interior com al prelitoral. Avui també baixen les temperatures, màximes de 26 graus a Vic, 27 a Igualada, Manresa i a Sabadell i 28 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: Moltes gràcies, Noelia. Fins demà. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, com fem tots els dies, recordem que avui tenim la farmàcia Pardos al carrer de Palau d'Ametlla, número 17, baixos AB, i que si teniu qualsevol emergència, doncs podeu trucar al 112 o bé a la policia local, al 935-111-10.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Anem amb la primera convidada d'avui del matí de les Mañanes de Ràdio Montornès. Tenim amb nosaltres a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bueno, molt il·lusionada, no?, per aquest sorteig que teníem tantes ganes de que arribés.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. És ja com l'últim que ens queda de la festa major.
1: Sí, la última coletada.
0: Sí, sí, sí. Com ha anat? Com ha anat? Pues
1: molt bé.
0: Aquest àlbum de Cromos, que ha sigut novetat d'enguany. Com us va donar per dir, aquest any fem un àlbum de Cromos?
1: Doncs la veritat és que era una idea que ja feia anys que portàvem al cap. És una manera de fomentar al final la cultura local de Montornès, la participació amb el comerç local. I bé, aquest any que hem tingut aquesta subvenció de l'Ajuntament, sí, i llavors també la Generalitat, que ens ajuda a fer aquestes cosetes, doncs ho hem tirat endavant i molt contentes, la veritat que molt bé.
0: Heu repartit als col·les, recordem, i després podien aconseguir els cromos comprant als comerços.
1: Exacte, fent compres en els comerços.
0: Molt bé.
1: Hem de dir que, tot i que avui fem el sorteig, sí, vull dir, aquests cromos encara n'hi ha a les botigues i la gent encara pot fer el seu...
0: Clar, la idea és completar l'àlbum, no?
1: Exacte,
0: i
1: són
0: cromos.
1: 15 cromos i encara hi ha gent que poder no el té omplert, però que sàpiga que les botigues encara n'hi ha.
0: Molt bé. De la cultura, del poble, no? Són coses relacionades amb el nostre poble.
1: Exacte, sí,
0: poble.
1: És la cultura de Montornès, no? Perquè la gent, sobretot la canalla, conegui el que és la cultura d'aquí.
0: Què s'havia de fer per poder participar en el sorteig?
1: Doncs era molt senzill. Al final, a l'obtindre l'àlbum de Cromos, aconseguies els 15 que n'hi havien repartits per totes les botigues.
0: Sí.
1: T'inscrivies amb un formulari, amb un QR que ja havia escanejant-lo i posaves el teu nom, les teves dades i el número que hi havia al darrere de l'àlbum. Hi havia un número que cada un tenia diferent. I res, molt senzill. Bueno, de fet, han participat 230 persones.
0: Molt bé.
1: Que som les que tenim aquí a la ruleta. Hem preparat...
0: La Raquel ho té tot superpreparat, m'ha portat una ruleta...

0: formulari.
1: Perfecte, o sigui que espero que tothom el tingui guardat, és que algun
0: sí, és
1: per guardar,
0: perquè
1: ja no només per al sorteig, sinó com a record.
0: Sí, és un record, la veritat, però sí que és veritat que les bases deia que després hem de presentar clar. Aquest àlbum i comprovar que estigui tot omplert amb els 15 cromos.
1: Molt bé, doncs de quants euros és cada targeta?
0: 75 euros, que el podeu gastar no només en una botiga, sinó en diverses, vull dir, es pot fer, aquest saldo es pot fer servir en diferents botigues.
1: Genial, doncs a veure... Anem a conèixer va, aquests, bueno, no noms, aquests números de,
0: aquests
1: dels
0: números,
1: àlbums
0: sí,
1: que dèiem.
0: Recordem també que, tot i que només sortiran els números, després la unió de botigues es posarà en contacte amb elles i els hi donarà aquesta targeta i bueno, podrem fer fotos si ells volen sortir a les xarxes socials i donar-se a conèixer.
1: Ai, doncs sí, doncs sí, doncs sí. Així, si algú ara no pot escoltar, doncs la unió de botigues es posarà, si sou aquella persona guanyadora, en contacte amb vosaltres després d'haver pogut participar en aquest sorteig i rebre aquesta targeta de 75 euros per gastar el comerç local que tenim de tot aquí al poble. Sí. Doncs vinga, va, arrenca el tira de la ruleta.
0: Vinga, va,
1: és com
0: tu vols ser tu la...
1: Estem, no? De tira de la ruleta.
0: Vols ser tu la mano inocente?
1: Vinga, va,
0: mira,
1: jo...
0: Li has de donar aquí.
1: El spin.
0: El... Sí.
1: A veure, eh?
0: Mira, comprovem que estan els 230
1: jo
0: números
1: d'àlbums. Jo veig molts, molts números, veig sí, aquí. Vinga,
0: i fem
1: va.
0: Un primer guanyador. Recordem que tenim 3 guanyadors i després suplents, vull dir, perquè...
1: per cadascú.
0: Per si algun àlbum d'aquests no està sí. acabat o no el poden presentar.
1: Com gira, eh, la ruleta?
0: Sí, és ben colorida, sí, sí.
1: A veure...
0: Ara ens sortirà aquí el número...
1: A veure, hem de mirar ara.
0: Això...
1: Potser aquest?
0: És el 1037. Exacte. El primer guanyador de la targeta regal de 75 és el número d'àlbum 1037.
1: Molt bé. Clar, és que heu fet molts àlbums, eh, Raquel?
0: Sí, clar, eren 1500.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale. Llavors ara tindrem un segon guanyador.
1: A veure què li toca. Clar, jo no sé, eh? Amb 75 euros què podríem comprar, eh? De tots. Aquí a Montornès.
0: Aquí tenim el 896.
1: Segon guanyador, segon àlbum guanyador.
0: Segon àlbum guanyador. I ara, doncs, un tercer, que si vols donar-li tu.
1: Vinga, va.
0: Aquí.
1: Espino un altre cop.
0: I aquest serà el tercer
1: de la ruleta.
0: Guanyador, la tercera guanyadora.
1: I tindrem els 3 primers.
0: Exacte.
1: Si aquests seran avisats per la unió de botiguers, no? I si presenten el seu àlbum i tot està bé, doncs seran els guanyadors.
0: Uh-huh. I tenim el 1012.
1: Molt bé.
0: 1012. I ara, si et sembla, ràpidament farem els 5 suplents que ens calen.
1: Vinga.
0: Perquè la baixa...
1: Mentre gira la ruleta, Raquel, recorda'ns quins són els 3 números guanyadors.
0: Sí, el primer número guanyador és el 1037, el segon guanyador és el 896 i el tercer el 1012.
1: Perfecte, que rebre una targeta regal de 75
0: euros
1: cadascú per gastar aquí a Montornès. I ara estem fent, doncs, els suplents, per si en cas.
0: El número 30...
1: Mira, que baixet,
0: és el primer
1: aquest.
0: Suplent. Sí, sí, ens hem d'anar dels 1.000 al 0-0. Ara fem girar la ruleta amb un segon suplent.
1: Hi ha un límit? O sigui, un límit. Hi ha una data per poder gastar els diners?
0: Sí,
1: aquest?
0: Tenim 3 mesos de caducitat. Nosaltres normalment a les targetes regals sempre fem 3 mesos per...
1: Molt bé.
0: Vale, ens ha sortit el segon suplent, que és el 1.190.
1: Jo vaig tirant de la ruleta, eh, Raquel?
0: Sí, sí.
1: Jo aquí...
0: Fins a 5. Necessitem fins a 5.
1: L'he agafat. Dic que després d'això farem el sorteig del sorteig de setembre, que fou també amb l'aplicació Montornès Som Comerç, no?, de la targeta.
0: Exacte.
1: Que era, no sé si eren 15 o 16.
0: 15 passis per anar a les Bernedes, al gimnàs. Mira, ja tenim el tercer suplent, que és el 622.
1: Genial.
0: Vinga, ens en faltaran 2.
1: A veure... Clar, amb aquest 75 també podem comprar menjar, i estava pensant,
0: sí,
1: no
0: tot,
1: sé, amb un
0: alimentació,
1: però podem
0: moda,
1: comprar menjar.
0: De tot, de tot.
1: Molt bé.
0: I la canalla també, doncs, pot comprar-se sabates, pot comprar-se llapisos, llibretes, vull dir, flors, hi ha de tot. Ja sabeu que a Montornès tenim de tot.
1: Sí.
0: Tenim el quart suplent, que són el 1184.
1: Doncs vinga, anem per l'últim suplent d'aquest àlbum de cromos, aquests premis de l'àlbum de cromos.
0: Sí, finalment, el cinquè suplent.
1: Molt bonic, el podeu guardar, aquest àlbum. I recordeu sobretot que queden encara cromos que podeu aconseguir, que si no us ha donat temps, no penseu que això ja s'ha acabat.
0: Doncs mireu, tenim el 552.

0: Ramos com a últim suplent.
1: Perfecte. Doncs ja ho tenim tot marcadet.
0: Sí, en el cas, ja sabem que en el cas d'aquests tres guanyadors no tinguessin el seu àlbum en correcte, doncs passaríem per ordre en els següents suplents. Re, bueno, doncs aquí arriba l'àlbum de Cromos, molt contentes de poder... Bueno, creiem que ha agradat molt. La veritat és que l'altre dia em parava una noia al carrer i em deia que havien, les mares havien fet grups de WhatsApp per intercanviar els cromos.
1: Esto no lo tengo, pasa sí. Molt, no? Te lo cambio por sí. No sé què, el del sí, bou sí. Te'l canvio
0: per... Per ser una primera edició, la veritat que molt contentes i a veure si doncs, l'any que ve podem fer una altra i bueno, doncs gaudir d'aquesta festa major i d'aquestes novetats.
1: Ah, espero que sí, a més queda molt xulo perquè és així petitó, vull dir que no ocupa gaire, el
0: no,
1: podem guardar
0: fàcil,
1: perfectament,
0: no?
1: Sí, sí. Uh-huh. Aquesta festa major que també heu fet el concurs d'aparadors.
0: Hem fet el concurs d'aparadors, que també ja en tenim les guanyadores.
1: Sí. Que va costar que la gent s'apuntés, no? La gent ha
0: sí.
1: Decorat moltíssim, perquè sí. Tu passeges pels carrers del poble i dius, uau, no? Que guai que la gent hagi decorat el seu balcó, la seva finestra, el que sigui. I després ha costat com que facin la inscripció, si és un momentet.
0: Ah, sí, el que passa és que sí que és veritat que hi havia molts carrers, que hi havia molts balcons decorats del mateix...
1: Bueno, o sigui, clar, potser s'han ajuntat, no?
0: Llavors veïns, deien, veïnes. Clar, però és que si ens apuntem al sorteig, o sigui, al concurs, doncs aquí s'emporta el premi, clar, perquè som tota l'escala, no? I,
1: yeah.
0: I ha costat una mica... per això, però bueno, molt contentes també amb la participació.
1: Que bé, doncs tanquem festa major, ja s'ha acabat, i anem que avui dèiem que teníem un altre sorteig, que cada mes Raquel feu sortejos amb la targeta Moneder, la targeta Montornès Som Comerç, heu sortejat pues, pràcticament de tot, sí, entrades pel teatre,
0: sí.
1: Targeta regal, i ara doncs per tornar al gimnàs, no sé si, això vol dir que després de l'estiu de festa major ens hem passat una mica i toquen
0: bueno,
1: al gimnàs.
0: Ja sí, ja sabem que comença com l'any, al setembre,
1: sí,
0: no?
1: Veritat.
0: I comença la rutina i bueno, la gent doncs s'anima a fer aquest, bueno, aquest exercici en els espais que per exemple tenim aquí a Montornès, que tenim les Vernedes, i bueno, vam pensar que una bona manera d'animar la gent a fer esport.
1: Sí, que és molt sa, home.
0: Sí, molt important. Bueno, és una l'Ajuntament ens va proposar fer aquest sorteig de les entrades i vam pensar que seria una bona iniciativa. I,
1: doncs sí.
0: I bé, era molt fàcil. Al final només havies d'utilitzar la Moneder del 7 al 27 de setembre i avui que és 28 fem el sorteig. Ens posarem en contacte amb les persones guanyadores. Ja sabem que per la protecció de dades no podem donar els seus
1: el nom
0: cognoms,
1: complet, no?
0: Però sí que donarem el nom perquè al final pues una noia o una dona que es digui Rosa, no? Pues pot ser qualsevol i no donem
1: clar
0: aquí
1: sí.
0: Dades personals.
1: Home, sí, perquè qui ens estigui escoltant no estarà pensant, seré jo,
0: sí,
1: seré jo.
0: Bueno, bueno. Només, sí, sí, només haurà d'obrir el mail perquè jo de seguida que arribi al despatx doncs els enviaré aquest mail perquè puguin passar a recollir el seu passi del dia.
1: Molt bé, doncs 15 passis per la mateixa persona?
0: No, per cadascuna? Per diferents, són 15 persones diferents les
1: vale,
0: que guanyaran
1: vale.
0: Aquest
1: bé,
0: passi
1: molt
0: diari.
1: Bé.
0: Sí, sí. Llavors, tenim aquí preparat les entrades de les Vernedes.
1: Clar que sí, tenim que tot estigui ben fet.
0: Sí, són 15 passes, que aquí tenim com a xecs, però bueno... mireu, tenim tots els clients que hagin passat la Moneder del 7 a la 27 de setembre i són 15 número de xecs. Així
1: molt
0: que,
1: bé.
0: Si voleu, li donem el
1: vinga,
0: inici.
1: Va. Que tenim intriga aquí.
0: I molta
1: aquí.
0: Sort a tothom. I gràcies a tots per participar i per tenir i fer servir la Moneder, que ja són més de 2.200 usuàries.
1: La podem portar al mòbil, també teníem
0: molt
1: una
0: fàcil.
1: Física, no?
0: Sí, tothom que la vulgui fer servir només ha de dir el telèfon o el seu DNI. I bé, mira, ja tenim aquí el nom de les guanyadores,
1: molt
0: que
1: bé.
0: Veig que hi ha molta noia, molta dona.
1: I hi ha moltes que compren molt, eh?
0: Sí,
1: que, no és només
0: que la fan servir a tot arreu.
1: Sí, que
0: bueno.
1: No vaig un dia i ja està, no? Molt
0: sí.
1: Bé, com és local.
0: Doncs mira, direm els noms de les 15, si
1: home, clar
0: bé.
1: Que sí, vinga.
0: Sí, mira, és la Maria, l'Alba, l'Alícia, la Lourdes, Cristina, Valentín, un home, Maria, Naviana, Maru, José Luis, Rosario, Josefa, Maricruz, Pablo i Mònica.
1: Molt
0: aquestes
1: bé.
0: Aquestes són les 15 persones que rebran...
1: el seu passi per poder anar fer amb les Vernedes,
0: sí.
1: Que entenc que no, va amb, que no va amb nom. Vull dir, si alguna d'aquestes persones fos abonada del CEM, podria...
0: Bueno, el pot cedir, sí,
1: a qui vulgui, no?
0: Jo passaré a les... Bueno, de fet, he d'omplir jo els noms en, el, en els passis, o sigui que si no... Si ella ja, ja és assídua, doncs pot convidar qualsevol dels seus familiars o amics.
1: Molt bé, així que podem dir... Aquell amic que se resiste a provar fer esport, doncs, sí. Si us ha tocat aquest passi, podem anar...
0: Sí, és un bon
1: dir,
0: regal.
1: Vine, vine. Home, clar que sí, sí, està sí, molt sí. Bé, està molt bé. Que aquí a CEM fan classes... Ara he dit que la piscina interior està tancada des de avui per aquestes obres, però que tenim la sala de fitness, tenim diferents classes, tenim estiraments, bueno, que
0: sí,
1: gent,
0: qualsevol de les...
1: que està molt bé amb els vestuaris, les seves dutxes.
0: Exacte, sí, sí. Bueno, qui no hagi anat doncs, pot anar a veure, passar el dia allà i que els expliquin totes les activitats que fan.
1: Clar que sí, clar que sí, que es faran segurament un tour per tot el gimnàs. Bé, doncs 15 passis, com deia la Raquel, avisarà a totes les persones guanyadores perquè puguin... Clar, hauran de passar a buscar el passi.
0: Sí, els direm on poden passar-lo a buscar, segur que en alguna de les nostres botigues, allà dient el seu nom i portant el seu DNI, ja li donaran aquest passi.
1: Molt bé. Escolta, Raquel, ja esteu preparant altres sortejos, altres coses, perquè vosaltres no pareu mai.
0: Doncs sí, de fet ja estem endinsats amb la campanya de Nadal.
1: Ja, vaig veure l'altre dia un story de la meva botiga i vaig dir, uau, i això ja està aquí.
0: Sí, sí, nosaltres ja sabeu que treballem 3 mesos abans les campanyes i bé, bueno, tenim també Halloween, també tenim el Black Friday,
1: sí, és
0: que tenim al novembre, i són aquestes les campanyes que ens queden juntament amb el Nadal, que tenim molts sortejos, que segurament torni al rasca-rasca, aquell rasca-rasca que ens ha agradat tant el Nadal, i bé, acabant de preparar cosetes.
1: Déu-n'hi-do, clar, ara bé, Halloween és el que tenim més proper.
0: Sí, el 31 d'octubre, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja el tenim a tocar. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé, i ens pots avançar algú del que es farà?
0: Bueno, estem acabant, estem acabant.
1: Encara no, encara no.
0: Ja, uns dies abans segur que ens veiem, ens tornem a veure i
1: sí.
0: Us avanço tot el que...
1: Perquè sí que pel preparat. Black Friday ja sabem que són ofertes, no? Petits descomptes
0: sí,
1: o...
0: Sí, el que passa és, sí, el que passa és que volíem fer alguna novetat i estem acabant de veure-ho i esperem que també us agradi molt.
1: Genial. I, bueno, i de la targeta Moneder, pràcticament cada mes
0: aneu fent
1: sortejos.
0: La targeta Moneder, sí, estem preparant ara per l'octubre també unes entrades pel teatre. Ja sabeu que tenim la cartellera
1: sí, sí, ja la tenim,
0: nova.
1: Sí.
0: Oi, del,
1: comencen de la, aquesta setmana, de fet, ja
0: de
1: els espectacles.
0: Tardor, no?
1: Sí.
0: Si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: I tenim preparades algunes, o sigui que també ara acabem aquest i comencem un altre. Es tracta
1: bé,
0: que la Moneder
1: bé.
0: No pari i que es faci servir a tots els comerços.
1: Doncs estarem atents, atentes a aquestes novetats de la Unió de Botiguers. Com deia, estan preparant la campanya de Nadal, que vau fer fins i tot no, una mica de... Doneu-me idees a veure què us agradaria,
0: sí, bueno,
1: no?
0: Sí, sempre ja sabeu que la Unió de Botigues està oberta a tot tipus de suggeriments i ens agrada que ens diguem escolta, doncs mira, el rasca-rasca, doncs no, sembla que no ens agrada tant. O mira, i escolta, per què no proveu de fer alguna altra cosa, com, no sé, un calendari, o, no sé, ara m'invento, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però estem oberts, ja sabeu, via Instagram o via mail o via WhatsApp, sempre podeu comunicar amb nosaltres, així que oberta a tothom.
1: Molt bé, doncs Raquel, moltes gràcies per haver
0: no,
1: vingut
0: gràcies
1: avui.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai a la ràdio
1: clar
0: i,
1: que sí.
0: I poder fer bueno, aquest sorteig.
1: Hem fet 2 sortejos en directe, recordem el de l'àlbum de Cromos, també el dels passis al CEM Les Vernedes, amb la targeta Som Comerç, la targeta amb una D, i que tothom rebrà un correu si ha sigut la persona guanyadora, que no es preocupi si ara mateix doncs, ha perdut una mica el fil, doncs que ho rebrà. Raquel, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Estarem
0: bon
1: atents,
0: dia.
1: Atentes i ja parlarem de Halloween, del Black Friday, de Nadal i de lo que sea.
0: Sí, dintre de poc.
1: Moltes gràcies, Raquel.
0: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai què tenim sota els peus? I no em refereixo a quin tipus de sol trepitgem i aquestes coses, sinó a què hi ha més enllà de la superfície on reposen els nostres peus. O què hi ha hagut al llarg de la història. A la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, aquesta pregunta dona nom a una exposició que repassa 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. Aquesta mostra itinerant fa parada al Museu de Lleida per fer-nos viatjar fins als nostres orígens. Una bona oportunitat per descobrir la diversitat geològica i biològica de la zona a través de fòssils, roques o reconstruccions. A més, amb novetats, perquè les excavacions paleontològiques del Prepirineu lleidatà han permès trobar restes com ossos o petjades. Per tot plegat, la mostra aterra al Museu de Lleida amb novetats pel que fa a reconstruccions, com per exemple una espècie de dinosaure titanosaure, l'abditosaure o la d'un rèptil volador. Són elements que s'afegeixen als 120 fòssils i roques que s'han recollit en 22 municipis de Ponent i el Pirineu i a 5 reproduccions d'animals que ja estan extingits. Fins al 12 de febrer del 2023 podeu visitar al Museu de Lleida l'exposició Què tenim sota els peus? 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. En trobareu tota la informació al web museudelleida.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

Continuem en directe a les Mañanes de Ràdio Montornès. Queden 4 minuts per arribar a les 11. Hem parlat amb la Raquel Marco i a la tornada de notícies parlarem amb, bueno, escoltarem a l'Àlex Suárez, psicòleg i criminòleg, que ens presentarà un nou cas d'un assassí en sèrie. Serà amb la nostra companya, la Núria Cachan. Abans d'això, ara parlem de Taylor Swift, perquè ha publicat un nou disc, que aquesta dona no para, cada tants mesos té disc nou. Doncs el tenim disponible des del divendres i l'ha presentat amb aquesta cançó, Patient Zero. Amb ella us deixem, anem a notícies, i amb la Núria Cachan i l'Àlex Suárez.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Albert García Elena va néixer a Barcelona a l'any 1970. Ha desenvolupat una trajectòria centrada principalment en la poesia. Els primers reconeixements destacats hi ha en el Premi Màrius Torres de Poesia, que va obtenir amb el seu poemari Silur d'Amagatotis. En el mateix període va ser també guardonat amb el Premi Vicent Andrés Estellés per Tòtem d'Ordre. Més endavant, La saliva dels morts va rebre el Premi Miquel de Palol. Albert García va composar aquest poema que escoltarem, primer recitat i després interpretat per Maria del Mar Bonet en el seu disc Gavines i Dragons, des de Mallorca a l'Alguer. Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, els mocadors dels vaixells van saludant-se a ponent, les oliveres al vent, antiga boira del cel, fent papallones de vers. Des de Mallorca a l'Alguer, la lluna diu cada nit, es mor la mar lentament i el sol respon als matins. El foc avança roent per les muntanyes que veig. Des de Mallorca a l'Alguer, des de l'Alcúdia a l'Albuixer, des de Maó a Cadaqués, des de Montgó a Esvedrà, des de Talltendre a Queixans, de Porqueroles a Calp, des de Mallorca a l'Alguer, des de Dalvila a Sant Joan, des de Tavarca a Forcall, de Ciutadella a Llançà, d'Espalmador a Alcanar, de Torreblanca a Malgrat, des de Mallorca a l'Alguer. Vella remor de la mar, les illes s'hi van gronxant i avui s'agafen les mans des de Mallorca a l'Alguer. Els mots que canta la gent, vives paraules que entenc, que tots parlam es mateix.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.